0: 5 partits.
1: 3CAT Info.
0: I precisament de resultes del partit que jugaran avui el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins haurà de jugar avui també el 5è i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga masculina davant l'Igualada a Blanes. El Club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar el Barça a Blanes. L'Igualada també ha posat autocars a disposició dels aficionats qui vulguin anar. El Barça volia jugar al Palau aquest dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat perquè la final comença ja aquest mateix divendres. Sobre el partit transcendental d'avui, qui guanyi accedirà a la final i s'enfrontarà al Liceu, en parla el tècnic del Barça, Ricard Ares.
2: No hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
0: El partit entre el Barça i l'Igualada començarà a les 7. I en futbol sala, el Barça també té aquest vespre partit de semifinals. En aquest cas, jugarà el segon partit de la sèrie a la pista de l'Inter Movistar a partir de les 9. Si l'equip que entrena Javi Rodríguez aconsegueix la victòria, s'asseguraria el bitllet per la final, després d'haver guanyat ja el primer partit per 1-0.
3: Hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante, porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
0: L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va presentar ahir el tècnic de la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial.
1: 3CAT Info.
0: La selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim partit amistós abans que comenci el Mundial, un partit que s'ha jugat a la ciutat mexicana de Puebla. Han estat titulars els blaugranes Ferran, Cubarsí i Pedri, que ha marcat un dels gols del partit, així com també el jugador català del Chelsea, Marc Cucurella. El canari ha fet, com dèiem, un dels gols del partit, el 2-0, després de l'assistència del seu company Ferran Torres.
4: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner, creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: A la segona part també han jugat els blaugranes Dani Olmo, Eric García i Gavi, els catalans David Raya de l'Arsenal i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid. També avui ha de jugar la selecció espanyola femenina l'últim partit de la fase de classificació pel Mundial de l'any que ve. L'equip espanyol jugarà aquest vespre al Camp d'Islàndia i en cas de victòria ja es classificaria de forma directa. D'altra banda, la pròxima edició de la Lliga de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes, que volia començar una setmana més tard. Javier Tebas, president de la Lliga, assegura, però, que difícilment el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao disputaran el primer partit en aquestes dates, perquè molts dels seus jugadors hauran acabat de participar en el Mundial.
5: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, que es el domingo. El Atlético Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
0: Encara en futbol, aquest vespre juga la tornada de la primera semifinal d'ascens a primera divisió entre l'Almeria i el Castelló. A l'anada va haver-hi empat a 1. Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. I també aquesta matinada, però en bàsquet, San Antonio ha escurçat distàncies a la final de la NBA després de guanyar Nova York al Madison Square Garden per 111-115 en el tercer partit de la sèrie. Tot i això, Nova York continua dominant la final per 2-1.
1: Trescat Info.

El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen.

0: En l'acte al vespre serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones, l'acte més multitudinari del Pontífex a casa nostra. Més de 45.000 alumnes comencen avui la selectivitat amb l'examen de llengua castellana i literatura. Després serà el torn de la llengua estrangera, també de les matèries comunes, i a la tarda vindran les optatives. Les proves d'accés a la universitat s'allargaran fins dijous. Això quan els sindicats d'educació tornen avui a la vaga, és la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. Controlat l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres a Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen del foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori liderat per Xavier García Albiol va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els pròxims 10 anys. En cultura, l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música. Se li ha fet entrega. Mesquida reivindica la importància de la llengua, la llibertat, la ciència, la cultura i la pau. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el Monstre, el primer senzill que avança l'ILP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre altres composicions, Ballbé també ha participat a la producció per a artistes com Lil Dami Triquell o la Ludwig Band.
1: Esports.
2: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit de bàsquet, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria ja per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Pel que fa al temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès i a la tarda cap al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta del territori avui farà sol, tindrem també un cel variable, estones, les temperatures baixaran, les màximes més elevades no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.

0: que arribi quan no arriba l'aire.
1: Avui comencem el programa amb la música i l'energia dels Doctor Prats. Aquesta és la cançó oficial del Tour de França que donarà inici el 4 de juliol. I avui es dona el tret de sortida a les proves de la selectivitat i amb aquesta cançó volem traslladar tota la nostra energia a tots els estudiants, nois i noies que avui comencen les seves proves. El primer dia de la selectivitat, en total n'hi ha més de 45.000 estudiants. Així que molta força, molta energia i vinga, que ja ho teniu superat, això. Així comencem l'edició d'aquest dimarts, avui 9 de juny de 2026, programa 136 de la temporada, en sumem ja 619. En resten 206 dies per acabar l'any i 15 dies pel pròxim festiu, que serà el dia 24 de juny amb motiu de Sant Joan. Què tal? Com va la calor de moment? Ja comença a apretar, eh? Sembla que a mesura que vagin passant els minuts, les hores, les temperatures aniran increixendo. De seguida passarem per la previsió del temps de la mà del Servei Meteo Mar del Consell Comarcal del Maresme i amb la crònica dels companys del Servei Meteorològic de Catalunya. També anirem a saber què és el que destaquen avui les principals portades dels diaris i ens aturarem un dia més a l'agenda local de la setmana. Avui, nou capítol del Som Parròquia, la visita del Papa per beneir la nostra Torre de la Sagrada Família ens deixa també una profunda reflexió sobre el futur de la nostra societat. Coincidint amb aquest moment, el Pontífex ha publicat una nova encíclica, batejada com a Magnifica Humanitas, on aborda un dels grans reptes

0: de somnis. La Jana va conviure des dels 8 mesos amb una malaltia rara i molt greu, plantant cara a la quimioteràpia i als moments més durs amb un somriure, amor pels animals i una vitalitat encomanadissa. Ara la seva història s'ha convertit en un conte solidari molt especial que serveix per guardar el seu record i per recaptar fons per la investigació. Per parlar d'aquest projecte, avui tindrem els estudis de la ràdio la Marta Cols, és mestra d'educació infantil i primària, però sobretot mare de la Jana, el doctor Pere Soler, cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron i president de la Barcelona Pit Foundation, i l'Anna Jiménez, és editora del CEPI La Nansa. No només parlarem d'això, sinó que també passarà pel programa la Lorena Muñoz. Avui, amb un horari diferent, l'hem fet desplaçar la seva secció cap a les 12 del migdia, on amb ella parlarem de les eleccions del Real Madrid, de l'inici del Mundial, dels fitxatges i de tota l'actualitat esportiva. I avui és dimarts i acabarem amb poesia catalana contemporània amb la figura d'en Joan Margarit. Avui a l'espai ens endinsarem en l'univers de Joan Margarit, un dels poetes més estimats i llegits de la literatura catalana contemporània. Arquitecte d'ofici i de paraula, Margarit va fer de la poesia un refugi imprescindible contra el dolor i una eina per construir la veritat nua. Els seus versos d'una claredat transparent i una honestedat colpidora parlen directament a l'experiència de cadascun de nosaltres des de la memòria i de l'amor. Avui us convidem a escoltar, doncs, a través de la veu de l'Oriol Marfà, un autor que entenia els poemes com una casa acollidora on tothom pot trobar consol. Un matí més, et recordo que si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar allò que més t'ha agradat o saber el que t'has perdut, només has d'entrar a la pàgina web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia, avui amb pantalons allí, avui vaig d'estrena per combatre una mica les altes temperatures. Així que et convido que facis el mateix, que et posis roba fresca, que sintonitzis el 104.6 de la FM, perquè estic disposat a acompanyar-te aquest matí de dimarts. I per passar-ho bé ens ajudarem de la música, i en aquest cas recuperem el tema de la Núria López, Lulutina. Ens canta el juliol.

0: El Caliu de l'Estiu, de la mà de Núria López. I parlem del temps, anem a la previsió meteorològica, perquè avui ens hem llevat amb un cel una mica més mandrós i tapat de l'habitual. Sobretot cap a la zona de la serralada litoral s'estan passejant uns quants núvols baixos que fan el ronso. Però no patiu, que de moment són purament decoratius i no porten aigua. El vent està completament adormit i el mar s'ha despertat tranquil com una bassa d'oli. Això sí, la nit ha estat d'aquelles xafogoses que fan rodar el cap a sobre del llit i les temperatures mínimes han pujat per quedar-se al voltant dels 20 graus a la costa. Aquesta tarda la cosa es posarà una mica més seriosa, una mica més gris, i el cel es taparà gairebé tota la comarca. Els núvols faran el niu especialment a l'interior de la comarca de l'Alt Maresme, on fins i tot es podria escapar algun ruixat curt i despistat a darrera hora. A la resta ens lliurarem de l'aigua, el vent bufarà molt fluixet. La part bona és que aquesta capa de núvols ens protegirà del sol de justícia i les màximes baixaran una mica, quedant-se en uns agradables 27 graus per no desfer-nos de calor. De cara a demà dimecres, el sol voldrà recuperar el seu tron. Tindrem una jornada molt més estable i assolellada a tots els pobles de la comarca, tot i que quedaran 4 núvols tímids agafats a la serralada litoral. I el guió de dijous serà pràcticament un copia i enganxa. Continuarem amb aquest oasi de temps tranquil, el cel blau i sol dominant, amb els típics núvols baixos de la casa que aniran desfilant per la serralada litoral per fer el bonic. El termòmetre continuarà molt a ratlla, amb unes màximes fresquetes que amb prou feines tocaran els 27 graus, un ambient ideal per passejar i gaudir de la setmana. I si avui més aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però a més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, de cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran al Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental i, per tant, precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant, acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força i atenció perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.
0: I amb la previsió del temps anem cap al quiosc.

La portada del diari Ara destaca que el Papa rebutja la prioritat nacional del Partit Popular i Vox en el discurs al Congrés. Lleó XIV defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. També destaca que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils. Al Punt Avui, Lleó XIV inicia el seu viatge a Catalunya, la visita del Papa, carregada de simbolisme, pendent de l'ús que faci del català. També a La Vanguardia es fa ressò de la visita del Pontífex. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En clau internacional, Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel. Iranians i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. El periòdico diu que el Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. També que la justícia situa el focus en els rescats de la SEPI. En plan esportiva, a la taula dels grans, Lamine Yamal afronta la seva primera participació en un mundial entre les figures principals que acaparen el focus del torneig. L'estrella blaugrana evoluciona bé de la lesió muscular a la cuixa i Luis de la Fuente el veu a punt per debutar en el primer partit. Esport, imatge per Mourinho, el Madrid que viene. El Madrid té previst confirmar avui el fitxatge de Mourinho com a entrenador. Florentino Pérez recorre el tècnic portuguès a la recerca de disciplina i competitivitat. Mundo Deportivo, en canvi, ofereix la portada per Rafinha i Rashford. Dos dels jugadors que estan temptats en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Aquests són els titulars, els temes que destaca avui la premsa escrita en l'edició d'aquest dimarts. I del quiosc anem a l'agenda de la setmana. Recorda que fins al dia 10 tenim l'aula d'estudi a la biblioteca a partir de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit. També jornada de portes obertes per part del patinatge artístic d'Argentona. Avui tindrà lloc la presentació del llibre Els amants covards d'Assumpta Coma. Serà a la biblioteca a partir de les 7. Demà dimecres el Saló de Pedra acull una nova edició del grup Àgora. De fet, és una nova i l'última del curs, liderada per Pilar Fuxet i Ricard Jorge. Dimecres, al Saló de Pedra tindrà lloc una taula de treball dinamitzada per la Cambra de Comerç del Maresme, un espai per compartir idees, detectar reptes i construir solucions reals sobre construir plegats el futur del comerç d'Argentona. Dimecres, sessió del Cinefòrum amb La Gran Il·lusió al centre parroquial a partir de les 7 de la tarda. El dissabte, dia 13, l'Escola Bernat de Riudameia celebra la seva festa final de curs.

0: Dissabte a les 12 del migdia, visita comentada a l'exposició El que queda de mi, al Museu del Càntic. Diumenge, nova ruta guiada al municipi amb la ruta al Viver. A partir de les 11 del matí podeu adquirir el vostre tiquet, la vostra entrada, argentona.cat/rutesguiades. I diumenge tindrà lloc el concert recital presentació La Copa d'Or. Són poemes escollits per Hafez de Shiraz, poeta persa del segle XIV. En vam parlar ahir amb Oriol Marfà i Carola Ortiz. De fet, la clarinetista, juntament amb Ikram Khan, seran els encarregats de posar la música a aquest esdeveniment. Cal fer reserva de la plaça al 679-688-937. El telèfon també el teniu disponible al web municipal. Les places són limitades, es prega puntualitat. Podeu recuperar, si més no, l'entrevista a través de iVoox, Spotify i a través del web de ràdio argentona.cat.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
0: En 6 minuts ens plantem a 2:15 del matí, marxem cap a l'Empordà amb el cantautor Miquel Abres, amb Fills al Mar. Fem petita pausa i nou capítol i penúltim del curs del Som Parròquia.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: La teva ràdio, la teva música, els teus moments. Només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: Acompanya. Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.

0: La visita del Papa aquests dies per beneir la nova torre de la Sagrada Família ens deixa també algunes reflexions sobre el futur de la nostra societat. Avui ho posem també sobre la taula del Som Parròquia, parlant amb en Paco Rosselló. Paco, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Pues molt bé, molt bé.
0: Tenim el Papa aquests dies per aquí, eh?
1: Tenim el Papa aquí a Espanya i aquest matí arriba aquí a Catalunya. I tot Catalunya ho sentirà quan arribi, perquè sí, Catalunya li donarà la benvinguda fent-se una a la una totes les campanes de totes les esglésies.
0: No, va dir que vindrà ja amb el Papa mòbil tocant el claxon.
1: No. Sonaran totes les campanes de totes les esglésies.
0: Com ho viviu vosaltres, la comunitat, la visita del Papa a Catalunya?
1: Mira, és la visita a Catalunya, específicament a Catalunya, si diguessis, pues té el mateix significat que la seva visita pastoral a Espanya, per lo que està dient, no? Podem parlar d'això. I específicament a Catalunya, per lo que ve a fer específicament, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mm-hmm. Serà el tercer papa que ja passarà per la Sagrada Família.
0: La Torre de Jesús és la torre central, no?
1: La torre central on està la creu.
0: On està la creu, és la més alta.
1: La més alta de totes. És l'església més alta de tot el món.
0: És l'església més alta de tot el món?
1: De tot el món, sí. I no és més alta perquè el Gaudí va dir que la seva obra no podia ser per sobre de l'obra de Déu i va deixar la torre uns metres més baixos que la muntanya de Collserola.
0: Tot té una explicació.
1: Té una explicació.
0: I no podia ser més alta que la torre de Collserola. Digue.
1: Sota la voluntat de yeah. de l'arquitecte, que ho va fer, ho dic. Tota la Sagrada Família és, a part d'un edifici que arquitectònicament tindrà els seus valors, hi haurà gent que no li agrada gens, nosaltres que sí, es pot valorar com un edifici arquitectònic, però a més és que és com totes les catedrals del món, un llibre obert. És una catequesis total. I la Sagrada Família té una profunditat teològica en totes les seves. Per exemple...
0: Clar, tu professionalment ets del RAM, ets...
1: Sí, jo soc arquitecte.
0: Arquitecte,
1: sí.
0: No? Sí, sí. Quines curiositats o què és el que ens podries dir en la vessant més arquitectònica, no? De la Sagrada Família, alguna particularitat o...
1: Sí.
0: O la teva opinió, no sé si t'agrada o no.
1: Sí, sí. Primer, la Sagrada Família es va començar el 1882 i no la va començar el Gaudí. Va ser un encàrrec a un altre arquitecte, Francesc de Paula de Villar. Però un any després, que aquest arquitecte va fer un projecte d'una església neogòtica i va començar a fer
0: Per tant, la Sagrada Família no va començar com
1: és ara, no?
0: Com a idea de Sagrada Família.
1: Sí, sí,
0: saps?
1: Sí, va ser un encàrrec de una societat privada, per fer un temple expiatori. Un any després li encarreguen a Gaudí, que era un arquitecte jove, 30, molt pocs anys, de molt èxit en aquells moments i tal, i canvia totalment el concepte de l'edifici i és el que veiem. Moltíssima gent diu, però això no és l'obra de Gaudí, Sí, sí, això és l'obra de Gaudí.
0: Clar, jo el dubte que tinc és el projecte final o el que veiem ara.
1: Sí, sí.
0: Ha estat fidel a la idea de Gaudí?
1: Absolutament. Sí? Absolutament. Naturalment, Gaudí era absolutament conscient de que ell no faria l'obra de Sagrada Família, com totes les catedrals del món, que normalment començaven siguent romàniques i acabaven siguent gòtiques.
0: Clar. No és una cosa que es pugui construir en 10 anys, no? No?
1: Mira, una frase de Gaudí era: ser original és con les noves tècniques volver a los orígenes. Aquesta era una frase d'ell. Ell era conscient de que altres generacions acabarien l'obra amb les tecnologies que fossin.
0: Del moment.
1: Sí. Ah. Però ell va deixar tota la geometria i tot el és un exercici geomètric brutal, el que hi ha a la Sagrada Família, i estructural, d'això és el resultat que veiem, i totes les torres són fruit del seu disseny. Ell va deixar una part absolutament dissenyada, que és la sacristia que està en aquest moment acabada, i que, si us fixeu, totes les altres torres que s'han fet amb posterioritat a la seva vida responen a aquest disseny. Exactament. I aquesta era la seva voluntat. O sigui que, sí, ell va deixar moltíssimes coses, maquetes, etc., que durant la Guerra Civil es van destrossar, però hi ha hagut una tasca importantíssima de reconstrucció de tot això. És a dir, que hi ha absolutament cert, és absolutament cert que, sí, sí, amb unes tecnologies absolutament diferents, clar, mira, les torres que ell va fer, o sigui, la façana del naixement, la pedra, és pedra sobre pedra, i plom entre pedra i pedra, perquè una tècnica de l'època, perquè s'assentés bé una pedra sobre l'altra. Avui en dia això no es fa així. Avui en dia s'està fent amb pedra pretensada. O sigui que són tecnologies absolutament diferents de l'època.
0: Manté l'essència, no?
1: Però el disseny és el disseny de Gaudí, amb tota la càrrega teològica que hi ha. Per exemple, el número 3, Trinitat, la Trinitat, Pare, Fill, Esperit Sant, però el número 3 està repetit moltíssim. Totes les portes d'entrada són 3, hi ha 3 portes. Fe, esperança, caritat, les 3 virtuts teologals. I així podríem parlar mil coses.
0: Sí, sí, hi ha segurament molts detalls d'aquesta,
1: sí, sí,
0: d'aquesta Sagrada Família.
1: Absolutament, sí, sí.
0: Ai, com tot té un perquè, no? No s'ha fet a l'atzar, no?
1: I llavors, cada torre té la seva advocació i van sent més altes en funció de quina és l'advocació. Les evangelistes, la Torre de la Verge, amb l'estrella, i la Torre de Jesús amb la creu, amb aquesta creu típica amb la que Gaudí coronava moltes de les seves obres, que també, com que Gaudí es fixava molt amb la natura, és aquesta creu, la tenim cada dia, la veiem nosaltres per aquí, és el fruit del coprés, quan sec s'obre. Fixeu-vos, és exactament la forma d'aquesta creu. Bé, pues, papa vindrà a
0: beneir la...
1: a beneir aquesta torre, la més alta de de l'església més alta del món, d'una església que és Basílica Menor. Això el papa anterior...
0: Què vol dir Basílica Menor?
1: És una categoria, o sigui, hi ha quatre basíliques majors, que són les quatre que estan a Roma, només hi ha quatre en el món, i després Basílica Menor és una categoria que l'Església dona amb un temple en funció de la seva importància com a... no solament com a obra arquitectònica, sinó com el que representa dins del món catòlic per poder desenvolupar tota la pastoral, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Sabem data de finalització de la Sagrada Família? Quan acabaran?
1: Se sap o no? Sí. Ja, o sigui, la Sagrada Família està pràcticament acabada.
0: Sí, la deu quedar molt poc.
1: Sí, estan detallats en aquest moment, en el que està fet. I s'està treballant amb la façana principal, que la façana de Glòria, i amb tot el que té que vindre d'arribada a aquesta façana, no? Que comporta l'enderroc d'uns edificis, per això ja estava previst de sempre.
0: Doncs el papa vindrà a beneir la torre principal, no? Sí. Torre de Jesucrist. Això serà demà?
1: Això serà demà.
0: Des d'aquí ja aprofito per dir que farem un seguiment perquè se m'ha atrapat les televisions locals i hi haurà un seguiment. Però tornant una mica a la figura del papa, ens podries explicar una mica els missatges que vol transmetre, una mica la seva idea, la seva filosofia? Crec que ahir va estar al Congrés i hi ha certa polèmica segons quines...
1: Bueno, sí, clar.
0: Alguns comentaris que va dir.
1: Sí, però fixa't que sempre està dient el mateix. Ja és molt significatiu el nom que va agafar, Lleó XIV. A l'anterior, Lleó va ser Lleó XIII. Lleó XIII va ser un papa del 1800 que va ser com molt revolucionari, perquè va fer una encíclica que es deia Rerum Novarum, en la que ja parlava de tota la qüestió social. El papa que es va trobar amb els canvis importants a la societat, les noves societats obreres, etcètera, etcètera, etcètera. Tot aquest canvi de societat, que és la societat que tenim avui en dia. I va escriure ja aquesta encíclica, molt revolucionària, defensant la dignitat humana per davant dels interessos. I aquest papa està fent el mateix i va agafar aquest nom perquè aquesta és la seva línia.
0: Per tenir una línia continuista...
1: Sí, a veure, tots els papes després de Lleó XIII han estat en totes les seves encícliques fent una doctrina que anava en aquest sentit, i el papa francès indiscutiblement també, no? I del cuidado del món, etc. Però aquest, i amb aquesta encíclica, la seva primera encíclica que ha fet, que és que l'anomena Magnífica Humanitas, o sigui, Magnífica Humanitat, en la que parla de els problemes que es troba la humanitat en aquest moment en contraposició amb tot l'avanç tècnic i tecnològic tan important que hi ha, que fa que els interessos aquests en mans d'aquesta tecnologia estan en mans de molt pocs i passen per sobre de la dignitat humana.
0: És a dir, reflexionar sobre la intel·ligència artificial, parla d'això?
1: Sí, concretament en aquesta parla d'això, perquè clar, és l'abans més important, que, a veure, tota la tecnologia no hi ha cap doctrina de l'Església que vagi en contra de la tecnologia, ni molt menys. Inclús en el Vaticà II es parla de que hi ha que contemplar les coses de l'actualitat, no? Hi ha que viure amb les coses de l'abans de la societat i de la tecnologia. Però clar, quan tu poses en mans de la tecnologia d'un algoritme que no té cor, la possibilitat de bombardejar, per exemple, com està passant, o un soldat pot escollir si dispara o no dispara, perquè allà hi ha un infant i jo no disparo contra un infant. Una bomba, un dron enviat per una intel·ligència artificial, per un algoritme, per una fórmula matemàtica, no distingeix. Vull dir, aquest exemple portat amb un extrem es dona idea de que si tot ho confiem en una tecnologia que no té humanitat, que l'únic que li interessa és benefici, això portem-lo a la indústria, portem-lo als negocis, portem-lo allà, més al dia a dia, no parlem només de guerres, pot...
0: Clar, però això no és cert, vull dir, això dins d'una utopia, sí, però una persona que no és racional...
1: Com que no és cert? Com que no és cert?
0: Tu dius, una persona que veu un infant no dispara, home.
1: No, però...
0: Hi ha gent que no està... No té la capacitat racional així i fa coses molt grosses.
1: No, però...
0: I no és intel·ligència artificial.
1: No, però si tu...
0: O bombardejos que ataquen en ciutats i no tenen en compte qui viu allà o qui passa en aquell moment.
1: Indiscutiblement.
0: I no és intel·ligència artificial, és algú que deixa anar un...
1: Sí.
0: Un atac.
1: Sí, però vull dir que en mans del que ara diem intel·ligència artificial, podem arribar a que, pues mira, amb aquesta indústria que estem fabricant taps d'ampolla, per exemple...
0: I tota la violència masclista, vicària i tot això, és una persona que actua, no és una intel·ligència artificial.
1: Indiscutiblement.
0: Val.
1: No.
0: Que obrim un meló molt...
1: I la intel·ligència humana, de vegades sí, és molt poc intel·ligent.
0: Sí, exacte.
1: Però anem al món laboral, per exemple. Anem al món laboral. Prendre decisions per indiscutiblement que interessa fabricar riquesa, indiscutiblement, però no fabriquem riquesa oblidant-nos de la societat. Si jo posant molta tecnologia no necessito mà d'obra,
0: Depèn.
1: Aquest és el problema.
0: Depèn.
1: Però aquest és el problema.
0: El discurs d'abans de la intel·ligència artificial era que trauria llocs de treball i ara és tot el contrari. Generarà perquè comportarà treballar més una eina tecnològica que a nivell de productivitat pot anar millor.
1: Sí, però a veure. Sí, però serà els que siguin capaços de desenvolupar aquesta tecnologia. La mà d'obra serà la que no serà necessària. Vull dir que...
0: Depèn.
1: Depèn. Depèn de com es faci. I aquí està el tema. Vull dir, hi ha que fer les coses amb humanitat, sense oblidar-nos de la humanitat, que això és el que està defensant el Papa amb els seus discursos. Però està parlant de la humanitat en majúscules, no solament està parlant de que si una tecnologia deixarà que un tipus de mà d'obra deixi de ser necessària, no. Està parlant del discurs de Crist, en definitiva. Al prójimo com a ti mismo. Vull dir, estimar, fer les coses en conjunt, humanitat. Per això parla de la immigració, per això parla de les coses que parla, de la defensa de la vida, que a uns els agrada i a uns altres no els agrada tant. Defensar la vida des d'un principi fins a un final, d'una forma o d'una altra. No? Mm-hmm. I el discurs del Papa està aquí. Estan aquí, en defensar la humanitat.
0: Se'ns acaba el temps, Paco. No, és que dona molt de parlar.
1: Molt,
0: una mica, doncs, si haguéssim de desgranar el missatge del Papa, el per què i tot, vull dir, estaríem una molt bona estona.
1: Jo us recomano que llegiu, és llarga, són 130 pàgines, però llegiu aquesta encíclica, que està a internet, perquè diu coses molt humanes i molt interessants, que fa reflexionar.
0: Mira, doncs sí, mira, serà interessant llegir-lo i escoltar, no? Llegir-lo i saber cap a on va el seu pensament, no? De cara al futur.
1: Sí, mira, una de les coses que diu, la magnífica humanitat es troba avui ante una elecció decisiva. Aixecar una nova torre de Babel o edificar la ciutat on Déu i la humanitat habitin junts. La torre de Babel, si recordeu, en l'Antic Testament, era aquella torre que van començar a aixecar perquè volien arribar al cel, és a dir, en el significat de ser autosuficient, nosaltres sols ja no necessitem a Déu, i es va anar a tota terra perquè no es van posar d'acord, no es va entendre la humanitat. Això, o edificar una ciutat on Déu, és a dir, tot aquest esperit d'humanitat i la pròpia humanitat puguin conviure en pau. Aquest és el tema.
0: Avui arriba el Papa, passarà dos dies per aquí, crec que si no ha aterrat ja aterrarà al llarg del matí o a les pròximes hores a l'aeroport del Prat, farà una vella a l'estadi olímpic avui, em sembla,
1: sí,
0: que
1: primer va a la catedral,
0: això, va a la catedral i després,
1: farà vella a l'estadi, aquesta tarda nit va a l'estadi olímpic
0: i demà va cap a la Sagrada Família, no?
1: I demà el matxacaran, perquè...
0: Demà el matxacaran.
1: Sí, perquè...
0: Amb la intel·ligència artificial.
1: Comença fent una visita a la presó de Cambrians. Se'n va a Montserrat. Fa un acte allà. Dina a Montserrat. A les 4:30 té que ser a la parròquia de Sant Agustí, darrere del Liceu, a Ciutat Vella, i després la missa a la Sagrada Família, la benedició.
0: I vosaltres que teniu contactes, no heu intentat portar el Papa a Argentona? Que acabi la visita aquí a la vila amb un àpat.
1: Ai, pobre Papa. Tanta feina té. I després se'n va a Canàries,
0: Seria històric,
1: No, i tant, sí, després se'n va a Canàries.
0: El Papa aquí li regalaríem un canti, no? O què?
1: Exactament, clar que
0: no,
1: sí,
0: i que
1: no?
0: Se l'emporti cap al Vaticà. Bueno, Paco, ho seguiràs, això, el seguiment del Papa i tot plegat?
1: Indiscutiblement.
0: Sí? Baixaràs a Barcelona o què? Baixaràs per Barcelona?
1: Sí, ara me'n vaig cap a Barcelona.
0: Vas cap allà?
1: Sí.
0: Em sembla que hi ha carrers tallats o alguna cosa així.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, tu et mous amb moto, sembla, no?
1: Sí.
0: Allò, pim-pam.
1: Cap problema.
0: Paco, gràcies. Ens veiem en 15 dies, que serà l'últim del curs.
1: Molt bé, perfecte.
0: Ja ens posarem al dia. Moltes gràcies.
1: Vinga, adéu.
0: Bon dia. Adéu.

0: Ampul, és 11 del matí. I aquesta hora comença a Barcelona una nova manifestació dels docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa comença a la plaça Espanya i té previst acabar el recorregut davant del Parlament de Catalunya. Normalitat al primer dia de la selectivitat pels més de 45.000 alumnes catalans que s'hi presenten. Tots els tribunals s'han constituït i no hi ha hagut problemes de mobilitat, malgrat les protestes dels docents. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya. Primer de tot participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona amb les autoritats eclesiàstiques i 500 voluntaris que participen en els actes. Al vespre serà l'estadi olímpic Lluís Companys, davant 40.000 persones, l'acte més multitudinari del pontífex a casa nostra. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les que ha facilitat avui l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban. Arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona pel desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori liderat per Xavier García Albiol va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Controla l'incendi que ahir a la nit va afectar dues empreses fruiteres de Lleida a primera hora del matí. S'ha aixecat el confinament preventiu i els veïns de la zona poden sortir de casa mentre continua la investigació sobre l'origen d'un foc que va cremar dues naus i milers de palets de fusta. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentra davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona. Una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. I Arnau Allbé, el bateria del grup Manel, debut en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes composicions, Allbé també ha participat a la producció per artistes com Lil Dami, Triquell o la Ludwig van.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, es jugarà aquest vespre a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada al Perú per 3-1 en l'última amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: Matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental, a la Noguera, al Solsonès, i a la tarda al Pirineu Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta farà sol o tindrem un cel variable. Les temperatures baixaran i les màximes més elevades no passaran dels 32 graus de temperatura.
1: Trescat Info.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
2: ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
1: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
3: És maravilloso. ¿A que sí?
4: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
3: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
1: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
3: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
2: ¿Qué más?
5: ¡Yo tengo el poder!
1: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
6: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
7: Ya no hay nada más que decir.
8: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

La història que us portem avui neix de la força d'una nena que ens va ensenyar que les paraules impossibles i la rendició no existeixen quan parlem de somnis. La Jana va conviure des dels 8 mesos amb una malaltia rara i molt greu, un cas únic al món, plantant cara a la quimioteràpia i als moments més durs amb un somriure, amor pels animals i una vitalitat encomanadissa. Ara la seva història s'ha convertit en un conte solidari, molt especial, que serveix per guardar el seu record i per recaptar fons per la investigació. Per parlar d'aquest projecte, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marta Colts, és mestra d'educació infantil i primària, però sobretot la mare de la Jana, també a l'altra

0: Quina malaltia tenia la Jana?
1: Bé, la Jana tenia una malaltia estranya, una malaltia d'aquestes que es diuen rares o poc freqüents. Nosaltres vam tenir el diagnòstic després de morir la Jana, perquè bueno, era tan rara que, que només ella... En principi, a hores d'ara no sé si això ha canviat, però en principi era l'única. I bé, li provocava moltes malalties extremes, no? I bueno, vam anar solventant tot això fins al dia que ja no es va poder més, no?
0: Mm-hmm. Doctor, per la gent que ens escolta des de casa i que mai ha sentit a parlar d'això, què és exactament una immunodeficiència primària i per què fa que el cos d'un infant estigui tan desprotegit?
2: Doncs una immunodeficiència primària, que ja veus que el nom ja de si és difícil de dir, és un conjunt de més de 500 malalties en les quals genètiques, en les quals el sistema immunitari no funciona correctament i, per tant, les persones que les pateixen, que poden ser nens, poden ser adults, i de fet afecten pràcticament a una de cada 2.000 persones, pràcticament globalment no són ni minoritàries, doncs fan que el sistema immunitari no funcioni i, per tant, ni ens defensa de les infeccions de fora ni regula bé les cèl·lules de dintre i, per tant, són persones que presenten doncs, infeccions greus o recurrents, processos de més risc de càncer, autoimmunitat, inflamació, al·lèrgia i moltes manifestacions. Com són 550 malalties, són extremadament variables, des d'algunes formes molt lleus a d'altres extremadament greus, i com pot ser doncs, que puguin arribar a portar la mort, com malauradament va ser el cas de la Jana.
0: A dia d'avui encara continua sent, diguem, estranya a nivell mundial? Se'n coneix algun altre cas?
2: La Jana tenia una immunodeficiència concreta, que té el defecte de NRBA, que és una malaltia que quan ella doncs ens va deixar, no, encara no s'havia descrit el gen, i es va descriure posteriorment, i com deia la Marta, doncs es va diagnosticar ja a posteriori, no? I a dia d'avui doncs, ja hi ha cohorts internacionals amb més pacients, probablement hi hagi uns pocs centenars de pacients al món amb aquesta malaltia. No seria de les que anomenem ultra rares, però sí que tenia la peculiaritat doncs, que quan la Jana, doncs, ja no només al principi de la seva malaltia, sinó de tota la seva evolució, aquesta immunodeficiència concreta no estava descrita encara.
0: I una mica en relació en el que explicaves ara, quina és la realitat dels infants que les pateixen pel que fa al diagnòstic, no? És fàcil adonar-se que un nadó té aquest problema a les seves defenses?
2: És molt variable, perquè, com dic, penseu que són 550 malalties agrupades en 10 grups que intenten juntar les que més s'assemblen, però són molt variades. Llavors, per sort, les formes més greus, que no haguéssim inclòs la de la Jana, però les formes del nen bombolla, aquests nens que en el primer any de vida moren si no els fas un tractament curatiu, normalment un trasplantament de moll d'os. A dia d'avui, des del 2017, a Catalunya es detecten amb el cribatge neonatal. I això fa que no cal, són nens que neixen asimptomàtics, però fem una prova amb la prova de taló i els diagnostiquem i els podem doncs, trasplantar de moll d'os ràpid i fer que la supervivència a dia d'avui rondi el 90% i escaig. Aquestes són les més, diguem-ne, fàcils de diagnosticar el que estan dins del cribatge, però això només afecta el 10% de tots aquests nens. La resta és per diagnòstic clínic i aquí encara hi ha un endarreriment clínic important perquè com són tan variables i l'esfera de manifestacions és tan diferent, poden tenir infeccions de repetició, més greus del compte, processos d'autoimmunitat com diabetis quan no toca o tiroiditis o moltes altres coses, inflamació, doncs, per exemple, inflamació intestinal o articular, al·lèrgies més greus, càncers en edats que no toquen. Aquestes coses tan variades fan que vagin a parar a molts tipus de professionals que poden conèixer més o menys les malalties i hi ha un retard diagnòstic que no és despreciable i que el nostre país encara es mou al voltant dels 4-5 anys.
0: Marta, la Jana tenia una frase que t'ha acompanyat sempre i que he vist que la tens aquí tatuada. Deia, res és impossible.
1: Exacte.
0: No? Com neix la necessitat de posar per escrit el seu gran somni, no?, i transformar-lo en aquest conte?
1: Doncs mira, la veritat és que el conte és un fet real, és un dia, el dia del seu setè aniversari, val? Que uns amics d'ella, bueno, com que sabien que li agradaven molt els animals i molt els cavalls, doncs van preparar aquesta sorpresa i bé, quan vam arribar a casa vam tenir la necessitat totes dues de deixar-ho per escrit, no? Perquè la Jana volia que molta gent sapigués que tot això passa i que per molt que estiguis malalt, el somni les poden complir, perquè ella el seu somni era tenir un cavall i bueno, tothom qui la coneix

0: El doctor Soler pot dir-ho, vull dir, el seu cavall era el més preuat que tenia, no? Yeah. I aleshores a tothom li parlava del seu cavall, no? Aleshores, bueno, va ser una mica això, no? I jo poso un valor al fet de que sigui un fet real perquè això als nens els agrada. Mm-hmm. I aleshores...
1: Els ajuda a empatitzar, poder,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, els ajuda a empatitzar i es creuen la història, no? Va. És... Perquè una altra cosa, sí, els somnis es fan realitat, però bueno, pot ser, vés a saber què, no?
1: Uh-huh.
0: I el fet de que sigui un fet real, doncs els nanos ho entomen diferent.
1: Uh-huh. A quin públic va dirigit? Especialment als infants, a l'edat de la Jana, de més grans, però també una mica als pares.
0: Jo penso que és un conte que va dirigit al públic de 0 a 99 anys.
1: Uh-huh.
0: Perquè és un conte que el pots explicar igual sempre, no? I aleshores els més petits és un conte que hi ha cavalls, que les il·lustracions són superxules, que passa una història, que a més és de veritat, no? Després passes a una segona edat, que podria ser dels 6 als 8, 9, que comencen a fer-se preguntes, però no acaben encara de... No? A partir dels 9, 10 fins als 12, 13, ja fan preguntes serioses. No? I aleshores aquí pots parlar molt de malaltia, tractaments, inclús de la mort. Uh-huh. No? I això...
1: Dir, el llibre parla d'això, no? De malaltia.
0: El llibre parla del que va passar aquell dia, perquè és fidedigne el que va passar aquell dia, no? I paraules de la Jana i inquietuds de la Jana i tot això, però sí que és veritat que parla de quimio i parla de tumor amb una pinzellada molt, molt, molt petita, una petita pinzellada, però que això ja els nanos ja diuen... aquestes paraules,
1: uh-huh.
0: No? I aleshores i molts pares aprofiten el conte per poder parlar d'aquestes coses. Val? Per això jo sempre dic que és un conte de 0 a 99 anys, no? Perquè els grans, vull dir, a mi m'han arribat feedbacks de gent que diu, ostres, Déu-n'hi-do el seu que li he pogut treure això, no?
1: Uh-huh. Jo crec que cada vegada tinc la percepció que és molt important ja començar a parlar... d'aquests temes en edats molt, molt tempranes, no?
0: Evidentment.
1: És a dir, poder, tinc la sensació que anys enrere hi havia com un cert tabú, no parlem d'això, que no pot generar mala interpretació,
0: sí.
1: Però és important, no?
0: Cada vegada ens n'estem adonant més, sobretot jo que sóc mestra, no? I com a mare, no? També jo amb la Jana vaig parlar molt de la mort i de la malaltia, no? I ella ho tenia com una cosa molt normal, molt normalitzada, no?
1: Uh-huh.
0: I penso com a mare i com a mestra que això s'hauria de parlar molt, tant a casa com a les escoles. Jo entenc que molta gent li faci por, no? Perquè és com, esto se pega, no?
1: Yeah.
0: I no, se n'ha de parlar, els nanos han de viure tranquils. Mm-hmm. Jo quan, per exemple, un nano pregunta a mama, i tu et moriràs? Quan la mama respon que no és veritat.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, jo soc molt partidària de dir la veritat als nanos.
1: Ja.
0: No? I aleshores tots aquests tipus de conte doncs ajuden a tot això.
1: Sí, sí, és un repte. Jo com a pare també, quan has de parlar de dol, no? És com... Com ho fas?
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: No has de trobar paraules a un sentiment que no saps com expressar-lo, no?
0: Llavors, sí, perquè a nosaltres tampoc ens n'han parlat, vull dir, ara ha sigut com molt tabú, no? Ara sí que es comença a parlar, no?
1: Sí, sí. Mm-hmm. Expliques que la vida de la Jana estava plena de contrastos, amb moments molt durs a
0: sí.
1: L'hospital, però també amb moltes ganes de jugar, de fer manualitats... Típic de la seva edat, si més no, i de celebrar festes. Com s'ho feia ella per transformar l'habitació de l'hospital en un lloc ple de màgia?
0: Doncs mira, la Jana aprofitava qualsevol moment. Vull dir, ella, el tema de les manualitats, clar, ella passava moltes, moltes hores a l'hospital, no? I molts mesos seguits, no? Aleshores, ella havia de fer alguna cosa, de creure'm alguna cosa, no? Aleshores, doncs, jo recordo per Halloween, doncs, forrava la porta amb un monstre, no?
1: Mm-hmm.
0: Jo què sé, per Nadal, la seva habitació, hi havia un tió, hi havia no sé què, fins i tot una vegada vam estar per Cap d'Any a la UCI, ella estava desperta a la UCI, i vam fer els 12 raïms amb trossets de paper, no? Vull
1: yeah.
0: dir, perquè ella tot això, ella necessitava viure-ho també, no? I ja et dic, a nivell de joc, ella, els seus cavalls, allà tenia, bueno, semblava la seva habitació de casa.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, tenia de totes les joguines del món i ella anava fent, però normalment, doncs això, era a l'estable, amb els cavalls, amb la granja, amb no sé què, i la seva frase típica era, mama, juguem a cavalls, no? I bueno,
1: clar.
0: I sempre va ser una nena que es va... Jo penso que l'hospital era la seva primera casa. I casa nostra era la segona casa. No?
1: Doctor, la Marta explicava que la Jana va haver de rebre quimioteràpia des de ben petita, un tractament que normalment associem doncs, al càncer, no?
2: Sí.
1: Quina és la relació d'aquests tractaments tan agressius amb la immunodeficiències primàries?
2: Les immunodeficiències, com deia abans, no, que històricament tothom les ha percebut com els nens amb més risc d'infeccions, doncs també augmenten el risc de presentar el que anomenem malignitats o càncers. Per tant, això és una realitat. I a sobre aquestes tumoracions que a vegades apareixen tenen un pitjor pronòstic i costa més que responguin als tractaments habituals. I a sobre, com ja molt bé suggeries, encara baixen més les defenses d'un pacient que les té baixes. Per tant, és una situació que cada cop més ens trobem. De fet, aproximadament un 8-10% dels pacients amb immunodeficiències primàries tenen en algun moment un càncer, tant nens com adults, i sovint càncers que no toquen per l'edat. Vull dir, per tant, bueno, són temes que hi són. I després també a vegades hem d'administrar quimioteràpia per preparar-los pel trasplantament. No? Vull dir que en aquest cas hi ha moltes possibilitats i de fet són... És una especialitat que està molt interrelacionada amb d'altres, doncs com ser l'hematologia, l'oncologia, la reumatologia, perquè, com us dic, el sistema immunitari està tot arreu, controla el bon funcionament de les defenses, i de fet per això molt sovint ara sentiu parlar d'immunoterapia del càncer i coses així, no? Perquè hi ha aquesta vinculació tan, tan clara.
1: I es pot arribar a curar la malaltia? L'objectiu és millorar la qualitat de vida de l'infant?
2: No. Tot torno a dir, és molt difícil de respondre amb 550 malalties que poden anar d'algunes que són pràcticament asimptomàtiques a d'altres que, com he dit al principi, si no les trasplantes al primer any de vida o fas teràpia gènica, doncs moren. Però tenim eines curatives per a algunes, que són el trasplantament de moedors o de cursos hematopoètics i la teràpia gènica en alguns casos concrets, que ens permeten curar cada cop més pacients. No totes les immunodeficiències es curen, però en el cas de la Jana, que de fet la vam trasplantar, però... tenim a dia d'avui tractaments dirigits per millorar la qualitat de vida que en aquest moment no coneixíem, i després tenim opcions terapèutiques com el trasplantament, que el que pretenen és aconseguir curar el pacient i que faci una vida normal absolutament, i de fet això doncs intentem que sigui cada cop més el nostre dia a dia, però no totes tenen un tractament curatiu.
1: També està amb nosaltres l'Anna, que també doncs, vull donar-li veu des de l'editorial El Cep i la Nansa. Des de l'editorial esteu acostumats a editar moltes històries, però vull preguntar-te com va ser el moment de rebre aquest text i adonar-vos de la força i la lliçó de vida que hi havia al darrere del relat de la Marta.
3: Sí, doncs nosaltres des del Cep i la Nansa precisament vam crear aquesta col·lecció, la col·lecció Cairat, per donar veu a aquest tipus d'històries que són històries reals, que estan explicant una vivència de l'autora, de la seva família, i que pretenen visibilitzar i que pretenen doncs, donar una mica aquesta lliçó de vida en positiu, tot i que no sempre la història hagi acabat bé, però és aquesta idea, no?, d'acostar el que dèiem abans, acostar la realitat als nens i als grans i a altres famílies que ho han viscut i que puguin també transitar aquest dolor o transitar aquesta experiència. I amb aquesta idea neix la col·lecció, i projectes com aquests de la Marta, ostres, quan els reps, la primera reacció és buf, que fort, i això ho hem de, ho hem de publicar, no? Perquè realment és el que dius, no?, que ajuda moltíssim a molta gent que pugui viure el mateix, o a que els nens de la seva classe, de la seva escola, que la van conèixer, pues, puguin entendre millor el que li va passar.
1: És la primera vegada que rebia una història d'aquestes, d'aquest tipus?
3: No, tenim a la col·lecció algunes històries de temes mèdics.
1: Abans de rebre aquesta ja en teníeu alguna
3: similar,
1: eh? Sí,
3: hem tingut temes d'ELA, hem tingut uns quants. Però bueno, aquesta particularment és una història colpidora, sí.
1: La il·lustradora és la...
0: Alexandra Mas.
1: Alexandra. Com us vau comunicar perquè ella entengués una mica doncs, sí, la línia que havia de seguir?
0: Doncs mira, jo aquest conte el tenia escrit perquè realment el vam escriure amb la Jana. Això va passar el 2013. I bueno... vam poder publicar gràcies al Cairat, perquè moltes editorials et tanquen la porta quan parles d'aquests temes. Aleshores vaig demanar ajuda a la Fundació, la Barcelona Peace Foundation, a la Sandra, i la Sandra em va dir: mirem-ho i fem-ho, mirem de fer-ho, no? Aleshores va ser ella la que em va posar en contacte amb l'Alexandra, i l'Alexandra, la veritat és que de seguida va dir que sí. S'ha fet molt amb la història, s'ha fet, de fet ella sempre ho diu, eh? Diu, ostres, diu, jo estava fent les il·lustracions i la Jana estava allà amb mi, no? La Jana estava present, no? Vull dir, m'ha ajudat molt. I bueno, la veritat és que ha sortit un conte, la veritat, que és molt xulo, i les il·lustracions són espectaculars.
1: He vist algun vídeo per aquí a internet, també?
3: Sí, hi ha el book trailer, que està fet amb les primeres il·lustracions del conte, i a part l'Alexandra és el seu primer conte, és una il·lustradora molt jove, crec que té...
0: 23.
3: I és el seu primer conte, bueno, el segon, va col·laborar amb un altre conte amb nosaltres, amb un equip de creatius, però aquest realment la il·lustrat ella sola, no? I també era important perquè, bueno, s'ha bolcat plena a tope, i va ser un luxe també treballar tant amb ella com amb l'Alexandra, amb la Fundació, amb la Sandra i...
1: La història no acaba aquí, perquè també li vull preguntar al doctor Soler. Ell és, com deia, el cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, però també el president de la Barcelona Peace Foundation. Doctor, expliqui'ns una mica l'objectiu principal de la Fundació, a què s'hi dedica.
2: Sí, nosaltres el 2014, ja, a 12 anys, amb unes famílies d'alguns dels pacients que tenim aquí, vam veure que en aquell moment donàvem suport a una associació de pacients que era Acadip, perquè creiem que s'havia de fer, doncs, una miqueta més del molt que pot aportar la sanitat pública del nostre país, que és moltíssim, però hi havia una sèrie de coses que havíem d'aconseguir, doncs, donar-li una empenta, i més amb un grup de malalties minoritàries com aquestes, tan desconegudes pel públic. Vam muntar aquesta fundació que té diversos objectius. Un és millorar la qualitat de vida, evidentment, dels pacients i de les seves famílies. Hi ha un programa en aquest sentit, amb suport psicològic. Després, la promoció de la recerca específica, i per exemple va permetre crear aquí a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron un laboratori sobre immunodeficiències, que ja fa més de 10 anys que funciona, i després donar a conèixer aquestes malalties. Llavors hi ha molts projectes. De fet, hi ha moltes coses que heu estat parlant que estan absolutament alineades amb els objectius de la Fundació, com per exemple, doncs, el que heu parlat que els nens, no, que van conviure amb la Jana, doncs coneguin què va passar. I de fet ara, doncs, la Fundació té un programa que diu IDP a les escoles, immunodeficiències primàries a les escoles, que fa que els nens que tenen una immunodeficiència anem a les seves escoles i els expliquem als seus companys què els passa i perquè entenguin que, doncs, quins problemes poden tenir, perquè a vegades no van a l'escola, etc. Després tenim una campanya molt bonica de relació de l'art amb les immunodeficiències, que evidentment millor exemple, no, que aquest, doncs difícil, no, perquè és la plasmar en un llibre, doncs, una vivència d'aquestes característiques. I després una altra cosa que heu comentat, que això ja no té a veure amb l'enlaçant de la Fundació, sinó més de l'hospital, com deia la Marta, no? Moltes vegades els nens, quan estan ingressats a un hospital, necessiten seguir jugant, no? I doncs una de les coses que vam aprendre de la Jana i també d'altres nens és que això era necessari. Jo, des que soc cap de servei, estem impulsant aquí a l'hospital, doncs, tota una sèrie d'activitats de lleure reglades, com una cartellera, entre cometes, perquè els nostres nanos, sobretot a les tardes, doncs, tinguin la possibilitat, doncs, de destinem a fer manualitats, pintar, fer el que correspongui, no? Perquè realment és importantíssim, de nens que s'hi passen molt temps, aquests que la primera casa gairebé és l'hospital, intentar, doncs, que realment s'assembli el màxim a casa seu i que sabem que el lleure cura, no? O sigui que realment la Fundació vol fer això, i el que fem és escoltar els pacients, escoltar les famílies i intentar, doncs, millorar l'atenció que se'ls ofereix.
1: Són conscients del que els hi passa quan estan allà o no?
2: És variable, depèn moltíssim de l'edat. Heu pensat que la pediatria... A l'hospital tenim criatures des de 0 a 18 anys i per tant, doncs, el nivell de maduresa cognitiva i de capacitat d'entendre tot plegat és molt variable segons el nen i segons l'edat, però evidentment tu has d'anar fent partícip com a professional sanitari, ja sigui, doncs, nosaltres com a metges, la infermeria, les psicòlogues, has d'anar fent partícip progressivament als nanos de la seva realitat, d'on són, evidentment d'una manera adaptada a la seva edat i capacitat d'entendre, però això és imprescindible. I de fet, moltes vegades els pediatres, que tenim molta tendència a parlar amb els pares, a vegades hem de fer l'esforç de girar el cap, mirar la criatura i començar-li a fer papissa, no? Tal com sigui raonable, doncs, el procés que està vivint.
1: Mm-hmm. Feu acompanyament també a les famílies?
2: Sí. Sí. De fet, un dels principals projectes que va crear la Fundació i que està el de pediatria vinculat a Vall d'Hebron i el d'adults vinculat a 5 hospitals, Vall d'Hebron, Bellvitge, El Mar, Germans Trias i la Fe de València, és d'un suport psicològic. Es diu el projecte No estic sol, pediàtric i adult, perquè entenem que les malalties cròniques tenen una repercussió sobre totes les esferes de la salut i, per tant, s'havia d'oferir això. El suport psicològic a nivell de salut al nostre país encara és millorable i, per tant, doncs, vam considerar que està molt bé, que ho seguim demanant a nivell de sistema sanitari, perquè com a fundació podíem apostar-hi i amb la col·laboració doncs, de moltes entitats hem aconseguit mantenir aquest programa ja des de fa molts anys, el pediàtric des del principi de la fundació i els adults crec que ara porten 7 anys. I realment millora moltíssim la percepció de salut que tenen aquests pacients i les seves famílies, perquè l'atenció no es focalitza només en el pacient, sinó també a les seves famílies.
1: Mm-hmm. Hi ha un punt d'unió que amb la compra d'aquest llibre, a més, no, els diners que es recapten aniran destinats a la fundació. Això és així, no?
2: Sí, és correcte. Desconec els detalls exactes de patir qui com tal, això la Marta t'ho dirà molt millor, però sí que la idea era, no, que evidentment qualsevol fundació, no, sense ànim de lucre com la nostra en aquest cas, doncs requereix de la col·laboració de moltíssima gent, persones individuals, empreses, entitats, institucions, el que sigui, és l'única manera de funcionar. I per tant, doncs, evidentment, com a fundació estem agraïdíssims, no, que tant l'Alexandra com la Marta com l'editorial doncs hagin fet aquesta aposta, perquè les aportacions petites, grans, el que sigui, és el que ens permet doncs haver crescut el que hem crescut com a fundació i poder ajudar a més persones cada any.
0: Mm-hmm. Bueno, jo vull afegir, sí, com sí. Ha dit el Pere, no? Us explico una miqueta. Nosaltres la Fundació la vam veure néixer, perquè com ha dit el Pere va ser el 2014, i la veritat és que feia molta falta una fundació així, val? Tot i que abans doncs, funcionaven a través de Cadip. Val? Però es va muntar aquesta fundació, l'hem vist créixer, hem vist tot el que estan fent, no? I creiem que és superimportant, jo com a família, però la Jana com a pacient també, no? I aleshores mm-hmm. penso en tots aquests nens, o ara fins i tot persones adultes, no? Que se n'estan beneficiant, i bueno, inclús tenen programes de beques, tenen, no? Moltes, tenen formació i tal. I jo vaig creure convenient. Clar, jo com a persona individual, ostres, ja m'agradaria, no?, fer donacions i aquestes coses, no? Però, clar, com a persona individual moltes vegades no és possible. Aleshores, vaig creure convenient que si algun dia aquest compte veia la llum, doncs tots els beneficis de les ventes doncs, anirien a parar a la fundació, no? Quan li vaig comentar a l'Alexandra, jo li vaig dir, dic, jo, la meva part, anirà a parar a la fundació, vull dir, jo tot el que es vengui, la meva part anirà a parar a la fundació, no? I ella no va tenir un moment tampoc, va dir, la meva també. No, clar, per mi això va ser com molt important, no? Perquè una persona desvinculada vaig pensar, ostres, no? Realment això està arribant, no? I la gent pensa que és important. I bé, va ser això, vaig creure convenient fer-ho perquè jo sempre he estat molt agraïda a la fundació, no? I clar, era com, què puc fer, no? Clar. Aquest neguit de què puc fer per la fundació. Sí que és veritat que el 2014, si em permets dir-ho, això és una altra història, vam fer, no sé si sabeu què és el grup de Teaming. El grup de Teaming és un, bueno, és com, es recullen diners, no?, destinats a alguna cosa. Clar. I la persona que aporta diners és un euro al mes.
1: Això de Teaming és una plataforma...
0: Això és una plataforma, es diu Teaming, no? Val. I aleshores aporta un euro al mes. Aleshores, jo com a mare de la Jana, recordo una vegada que estava a l'UCI i vaig pensar, ostres, doncs vull fer-ho, no? I aleshores tenim aquesta conta que es diu Ajudat a Niños como Jana, no? És en castellà perquè arribi a més llocs. I aleshores, doncs, reculls un euro al mes de tota aquesta gent i al cap de l'any fem aquest traspàs a la fundació, no? Mm-hmm. I també és un granet de sorra, que és petitet, però quan més gent col·labora, doncs millor, no? I aleshores també aprofites per fer arribar això a més gent. I penso que és important. hem de col·laborar.
1: Mm-hmm. Vinga, una última ronda per anar acabant, doctor. En quin punt es troba actualment la investigació d'aquest tipus de malaltia i per què és tan urgent, no, el suport, ja parlant d'aquesta acció solidària, per què és tan important i urgent, no, el suport de la ciutadania en aquests casos?
2: Les immunodeficiències primàries, igual que la resta de malalties genètiques, han patit un boom els últims 10 anys a nivell de l'augment d'entitats diagnosticades gràcies als estudis genètics massius. Abans buscàvem gent per gent, a l'època de la Jana, si és aquest, si és l'altre, perquè pensaves aquest símptoma, aquest altre. A dia d'avui els fem un estudi genètic molt massiu i trobem un munt de noves malalties que anem diagnosticant. Llavors això ha estat molt bo perquè hem conegut moltíssimes malalties, però evidentment ens ha posat en un escenari en el qual, primer, és importantíssima la recerca col·laborativa, perquè estem parlant de que sovint hi ha 3, 4, 5 persones al món que ho pateixen, o 2 a Barcelona, 3 a Boston i 4, m'ho invento, a Vladivostok. I per tant, doncs, aquesta col·laboració és molt, molt important i això requereix un esforç. I després, perquè els 150 malalties, doncs, cada grup ha d'intentar dedicar-se a millorar el diagnòstic, el tractament, etc., de cadascuna d'elles. Per tant, hi ha una xarxa molt potent a nivell europeu i també a nivell nord-americà, però especialment a nivell europeu, enfocat en aquest àmbit, i és imprescindible, doncs, que hi siguem, perquè al final seguir estant en aquestes xarxes és el que permet, doncs, que puguem fer tractaments nous aquí, puguem enviar pacients a altres llocs d'Europa per fer tractaments que aquí no es puguin fer. O sigui, al final és clau, i amb les malalties militàries aquestes i totes és molt, molt difícil aconseguir prou finançament. Ja malalties molt més prevalents, com el càncer, problemes cardíacs, doncs la ELA, per exemple, que tot i ser minoritària ha trobat el seu espai, doncs que tenen unes possibilitats de finançament relativament més senzilles, relativament, perquè tothom ha de fer molts esforços per finançar-ho, però les malalties minoritàries, doncs és clau tot aquest tipus de campanyes perquè afecten a un número individualment petit de persones. Després, globalment, hi ha desenes, centenars de milers de catalans i catalanes que les pateixen, però costa, i per tant, campanyes com aquesta són molt necessàries. Mm-hmm.
1: Anna, com a editorial, perquè és important, bé, el fet d'apostar ja per un projecte com aquest ja diu molt del gra de sorra que també voleu portar. Què representa per tot l'equip, doncs, apostar per lectures, històries d'aquestes per tot tipus de públic, no?
3: Mm-hmm. Sí, doncs el que dèiem abans, per una banda, donar molta visibilitat a totes aquestes malalties i a totes aquestes situacions de vida, i per l'altra banda també donar oportunitat a aquests autors, autores que comencen, que és el seu primer llibre, conte, perquè fem també coses per adults, però que és el seu primer projecte d'editorial i que busquen la manera de publicar i amb nosaltres la troben, no? I jo crec que és important també donar aquesta primera oportunitat, perquè no és fàcil publicar un llibre i no és fàcil trobar una editorial que vulgui fer-ho, i nosaltres, bueno, encantats de rebre més històries com aquesta.
1: Marta, es presenta del llibre a l'Escola Bernat de Riudamella, no?
0: Sí, l'Escola Bernat de Riudamella era l'escola que havia anat la Jana, no? I creia que era, bueno, oportú fer-ho allà perquè, bueno, prèviament l'escola es va fer un berenar solidari també per poder arribar a la fita de publicar aquest conte. I bé, va anar molt bé. La veritat és que famílies, mestres, mestres nous, mestres antics que van conèixer la Jana, tots van aportar i tots, bueno, estaven molt contents i bé. Mm-hmm. I la veritat és que va ser molt xulo.
1: On es pot comprar el llibre?
0: Doncs mira,
1: a la llibreria, sí, d'aquí, la tenim.
0: A la llibreria d'aquí, sí, d'Argentona, el tenim, a Cal Arenas, però també a qualsevol llibreria.
3: A qualsevol llibreria.
0: Exacte. Mm-hmm. Perquè si no el tenen, te'l demanen. Vull dir que en principi no hi ha problema, no? Mm-hmm. Però qualsevol llibreria. Llibreries grans i llibreries de poble, és igual. Sí, sí, qualsevol llibreria.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs arribant al final, no sé si voleu afegir alguna cosa que se us hagi quedat per comentar.
0: Bueno, jo, ell ja ho sap, jo tota l'admiració pel doctor Pere Soler i per l'equip que va tractar la Jana, i que endavant, que continuïn així, perquè a banda de ser bons metges són grans persones, i la veritat és que et sents superacollit, i sigui quin sigui el desenllaç, eh? Però la veritat és que nosaltres vam estar molt bé, vam estar a casa nosaltres, no? I el que ell deia, que ara intenten, no, explicar-los els nanos, jo en el seu moment ja els hi vaig demanar, no? I la Jana tenia molt present el que li anaven a fer en qualsevol moment, el que li estava passant. Jo com a mare també, ja us ho he dit, no? Li vaig parlar molt de la malaltia, vam parlar de la mort, no? Que, vull dir, perquè ella havia de saber on estava i què passava, ja, no?
1: Quina realitat
0: evidentment
1: tenia,
0: no? Jo no li vaig dir a ella que et moriràs, no? Evidentment que no, però ja comences a parlar del tema, no? I la veritat és que ella ho vivia com d'una manera molt natural, i dono les gràcies a això, no? A l'equip, al Pere, perquè la van patir molt, a la Jana, perquè la Jana tenia bons dies, però també en tenia molts de dolents, no? I, bueno, ell ja ho sap, que tota l'admiració per ell i per l'equip, i que endavant.
1: Bé, al final una lectura que al final crec que pensem que som els adults qui ensenyem als nens, i a vegades, no? És al revés. Doctor Soler, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui en directe.
2: Gràcies a vosaltres i evidentment gràcies a tothom que està fent que això sigui possible.
1: Marta, Anna, moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: I fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Esperem que sí.
1: Gràcies. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
3: Diputació de Barcelona.
5: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny!

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a

cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: El Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi cap a 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat i de seguida anirà cap a la Catedral de Barcelona en farà una pregària. L'acte més multitudinari serà aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que plegarà 40.000 persones. Poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero a la prova de llengua castellana i literatura, la primera de la selectivitat, que també ha incorporat un format tipus test que ha sorprès part de l'alumnat. Els estudiants s'enfrontaran ara a l'examen de llengua estrangera. Això mentrestant marxa una nova manifestació de docents emmarcada en una jornada de protesta de l'ensenyament públic a tot Catalunya. La marxa recorre els carrers del centre de Barcelona i té previst acabar el recorregut davant del Parlament. Una quarta part de les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa s'intervenen a Catalunya. La dada surt de contrastar les dades dels Mossos i les facilitades avui per l'Agència Europea sobre Drogues. L'estat espanyol també lidera les confiscacions de cocaïna a la Unió Europea. Es descarta el projecte d'un avió europeu de combat pel desacord en qui l'havia de liderar. Els líders francès i alemany han acordat abandonar aquesta iniciativa 9 anys després de començar les converses. El fracàs arriba en un moment en què Brussel·les pressiona per a un rearmament dels 27. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per a les defenses. No s'ha demostrat cap tracte de favor. I arxivades les diligències contra l'alcalde de Badalona per el desallotjament de l'antic institut B9 al desembre de l'any passat, la jutgessa que porta el cas considera que el consistori, liderat per Xavier García Albiol, va oferir l'atenció deguda als 400 ocupants del recinte que es van quedar al carrer. Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentren davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals al carrer Sepúlveda de Barcelona, una protesta que coincideix amb el final del període de consultes de l'ERO que planteja Nissan i que afecta més de 200 treballadors als centres de Catalunya. Girona es quedarà pràcticament sense places per poder aparcar gratis al carrer. El ple ha aprovat augmentant 10.000 les places de pagament arreu de la ciutat en els propers 10 anys. I Arnau Ballbé, el bateria del grup Manel, debuta en solitari amb la cançó Mentre el monstre, el primer senzill que avança l'LP que publicarà a principis de l'any que ve. Entre moltes altres composicions, Ballbé també ha participat en la producció per artistes com l'Hilda Mitriquell o la Ludwig Van.
1: Esports.
2: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. De resultes d'aquest partit, el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Barça i l'Igualada s'ha de jugar aquest vespre també a Blanes. També avui es juga el segon partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala entre l'Inter, Movistar i el Barça. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I la selecció espanyola de futbol ha guanyat aquesta matinada el Perú per 3-1 en l'últim amistós abans que comenci el Mundial. El blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit.
0: I el temps, tarda amb sol a la meitat sud del país i nuvolades a la resta. Al Pirineu no es descarten ruixats de distribució irregular. Localment poden tenir una certa intensitat. Avui i demà baixen les temperatures.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
4: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
3: Ràdio Argentona, els millors èxits.
4: Soc clara.
3: La millor música a Ràdio Argentona.
4: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
3: Ràdio Argentona, els millors èxits.

Són les 12 i 7 minuts del migdia, engeguem l'última hora, el magazín matinal de Ràdio Argentona. Hora, la que estrenem, en la que havíem de comentar tota l'actualitat esportiva amb la Lorena, tot i que a última hora, per motius personals, no podrà venir, així que recopilem tota aquesta informació i la exposarem i la posarem sobre la taula la setmana vinent. Vinga, de seguida passem per la informació del temps, per conèixer l'última hora de la previsió meteorològica. Ens aturarem també a l'agenda d'aquesta setmana. I molta música que servirà per refrescar-nos, encara que sigui mentalment, d'aquestes altes temperatures. Vinga, obrim aquesta nova hora amb la Rigoberta Bandini, que va anunciar en un concert a Madrid que estava embarassada. I ara ens quedem amb cançó de primavera.

0: La cançó de primavera de Rigoberta Bandini ens porta ara a la previsió del temps. I connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però a més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, de cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran el Pirineu, Prepirineu cap a l'interior del quadre nord-est i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental i, per tant, precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant, acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força i atenció perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: aquest iaio tot tatuat? Però on va?
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
3: Diputació de Barcelona.
5: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a com

La catalana que segueix la seva gira amb cançons com el seu superestrella, Tot un èxit. I ara és el torn de Nil.

0: és la morotxa de Luc Randu.
1: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
0: That's right. L'última d'en Marcos es diu Fastuc.

és d'aquelles cançons que també es fan viral a través de les xarxes socials. Recordo aquesta cançó amb el ball dels germans Márquez. És en Marcos amb Scotty Dicky, el tema Fastuc. Vinga, que ens farem un xarro. I l'altra de les cançons de moda és aquesta del Siderland. A veure si us la sabeu. Tu, clar.

És la música del Siderland i el seu Tutu Turu, cançó també que està de moda i que segurament ens acompanyarà durant aquest estiu. Moment de tancar l'edició d'aquest dimarts, avui 9 de juny de 2026, un programa on hem comentat la visita del Papa a Catalunya amb en Paco Rosselló, el nou capítol del Som Parròquia. La història que us hem portat avui neix de la força d'una nena que ens va ensenyar que les paraules impossibles i la rendició no existeixen quan parlem de somnis. La Jana va conviure des dels 8 mesos amb una malaltia rara i molt greu, un cas únic al món, per plantar encara a la quimioteràpia i els moments més durs, amb un somriure, amor pels animals i una vitalitat encomanadissa. Ara la seva història s'ha convertit en un conte solidari molt especial que serveix per guardar el seu record i per recaptar fons per la investigació. Per parlar d'aquest projecte avui ens ha acompanyat als estudis la Marta Cols, mestra d'educació infantil i primària i sobretot mare de la Jana, el doctor Pere Soler, cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron i president de la Barcelona Pit Foundation, i l'Anna Jiménez, editora del CEP i la Nansa. I tot seguit us deixo amb un nou capítol de poesia a la base amb l'Oriol Marfà per descobrir la figura de Joan Margarit. Res més, família. Gràcies per ser-hi. Us espero demà puntual a partir de les 10 del matí, on farem un seguiment de la visita del Papa per Barcelona. Gràcies per ser-hi. Que tingueu bona tarda i fins demà.

El nostre poeta d'avui és en Joan Margarit, que va néixer a la Segarra, Sanaüja, l'any 1938 i va morir el 2021. Joan Margarit fou arquitecte i exercí la professió com a catedràtic a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i també en un despatx professional amb un grup d'arquitectes. Comença la seva trajectòria poètica, primer en castellà, l'any 1963, i a partir de 1980 en català. En la nostra llengua és guardonat amb múltiples premis, el de la crítica de Serra d'Or, el Carles Riba, la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona, el Cadaqués, el Nacional de Cultura de la Generalitat, etc. La seva obra ha estat traduïda a diverses llengües, el castellà per ell mateix. Margarit és un dels poetes catalans més populars i llegits. És el poeta de la claredat. En els seus poemes comparteix l'experiència dolorosa i vitalista alhora. Considera que la poesia ha de ser veritat i s'ha d'entendre. I també que és la millor crítica possible de la vida i també un instrument de celebració de la vida. Comencem amb el poema Retorn al Turó Parc. Més alts i foscos, els llorers cobreixen els cavalls verds de bronze enmig del llac. Quan el passat es converteix en somni de sota els arbres que ja no existeixen, com un luxe d'antany, el parc estén el seu color verd fosc dins els teus ulls. Tornen les pluges rosa de l'estiu damunt dels eucaliptus i les veus que ara esperen l'oblit. L'estany ombrívol ha conservat els seus nenúfers, ombres de vestits blancs en caure un vespre, com la lluna en el pit d'obscur ciprés. Ella. Arriba el temps de no esperar ningú. Passa l'amor, silenciós, fugaç, com en la llunyania un tren nocturn. No hi ha ningú. És l'hora de tornar al desolat domini de l'absurd, a sentir-se culpable, a la vulgar por de perdre el que sempre ha estat perdut, a l'inútil i sòrdid temps moral. És l'hora de donar-se per vençut pel treball solitari un altre hivern. Quants en queden encara? Quin sentit té aquesta vida on sempre t'he buscat, si ja m'ha arribat l'hora tan temuda de comprovar que mai no has existit? La dansa de l'amor. M'expliques com va ser l'últim encontre. Imagino l'escena en el meble, el llum vermell, el passadís obscur i l'espera darrere una cortina. No busquis res del que ell va endur-se, em dius. Nua i sentint el terra fred als peus, penso que el bany devia fer-te angúnia. I ell què va pensar? Què patiries si el comiat era en el pis de sempre? A ell no li vaig dir. En aquell llit, de sota d'un mirall, no va saber que allò era el comiat. El sexe sempre ha utilitzat l'astúcia. De fet, l'estaves ja enganyant amb mi. Un temps despietat perquè érem massa joves. No sabíem que trair és una forma de l'amor. Llavors algú es va enamorar de mi. Però quan intentava abandonar-te, l'autèntica aventura va ser tu, perquè una pèrdua pot colpejar fulgurant a vegades. Va ser un moment de glòria. Encara m'enlluerna recordar-te nua, desesperada entre els meus braços. El sexe tan despòtic i tan feble que vaig tornar-me a enamorar de tu. El Callat, dedicat a Joan Vinyoli. Va ser un poeta amb una noble astúcia que, duent males cartes, les va saber jugar. En passar per davant d'on vivia, recordo l'escala amb el replà que va cantar. Sempre em commou entendre el perquè dels poemes que mai no va compondre. És on van començar els que jo he escrit. La poesia és una conseqüència d'alguna cosa que no ha existit mai. M'he mirat al mirall de Joan Vinyoli i sé com s'ho va fer per trobar un lloc des d'on tornar a estimar. El nostre poeta, arquitecte de professió, va escriure aquest poema que es titula Visites d'obra. Durant tants anys he començat el dia en l'ordenat desordre de les obres.
Davant de casa en comencen una. La contemplo amb freqüència. Recordo com s'anava fent de dia, enmig de l'estrèpit dels discos en tallar planxes d'acer i el so ultrajant que té el martell mecànic. Perforar i trencar per construir. Aquesta música contemporània de la destrucció justificada. Després de la visita, buscava un bar on està sol, salvat del soroll, però dintre del soroll, amb l'àngel gris d'una estructura als vidres. El cel de formigó en els suburbis, humit, sempre endurint-se, tot el ferro rovellat, laboral, una tendresa que sento encara quan pedrega el temps els vidres de la meva intimitat. La vida acaba, com comencen les obres, perforar i trencar per construir. Una destrucció justificada. Balada de la poesia. He bastit estructures d'edificis. Estructures de ferro que la gelada torna perilloses. La vida ha anat quedant-se sota el fred dels hiverns a les obres. I jo m'he anat fent vell veient el sol sortir a cops de martell rere les vigues. Avui el veig sortir rere una altra estructura que s'alça esvelta i nua, com si fos una dona que he estimat sempre. Quan la toco, gelada, em crema mentre continuo el que mai no s'acaba. Construir. Postscriptum. Hi ha platges en les planes d'aquest llibre on començar el mateix amor i encara somriure des dels versos. Sempre estaràs amb mi si puc escriure. Tu seràs jo i t'estimaré a les fosques, perquè la corrosiva llum dels dies reduïa a pols aquestes ones de la mar que contemplo amb els teus ulls. Només així ens emparen les pròpies paraules de l'infern del seu significat i ens endinsem en l'edat roja, sempre amb l'horitzó de l'illa del tresor, al nostre front. I recordant la seva filla morta, ens presenta aquest poema titulat Pare i filla. Davant dels finestrals oberts al pati, ell s'adormia a la butaca vora el sofà on ella reposava. El rostre de la noia, endurit per la morfina, s'havia anat deixant el seu somriure en les fotografies. En fer-se fosc, la duia al pis de dalt. Tancava els porticons i la posava al llit. Davant del sofà buit, ell s'adonava que no li quedarien prou records, que mai no quedarien prou records per simular la vida. Parella. Pel camí que veiem des de la casa ja no ve mai ningú. El cobreix l'herba. Ara només hi ha merles nervioses picotejant l'absència tranquil·la. És un camí sense retorn. La casa perdura lentament i molt sovint embolcallada per la boira. Aquí dins, el record es torna acollidor. Acollidor i trist, perquè no res empara com pot fer-ho la tristesa. L'amor ara és mirar per les finestres, perquè el passat és una festa per a nosaltres sols. Reconciliacions. Anys que no poden acostar-me a tu. Petits costums que ens desconeixen i ens fan cada vegada més estranys. No anem enlloc i sempre ens allunyem. I la mort no resol aquest misteri. Malgrat aquesta part de cadascú que és més lluny cada dia, et proposo tornar a creuar els dos junts una enutjosa vida quotidiana. Perquè l'hivern, el vell hivern dels ceps, l'hivern del sol lluint damunt del gebre i de les flames reflectint-se als vidres, el vermellós hivern dels camps llaurats, no és un mal lloc per acabar el viatge.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a com...

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

L'Ajuntament d'Argentona aprova un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens deixa un altre titular. Argentona ha d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. Música. 47 joves de l'Institut d'Argentona s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua catalana, que en general l'han trobat molt fàcil. I amb el temps ens espera una tarda de núvols a tota la comarca, que en principi no ha de deixar pluja, però sí que farà baixar la temperatura. Demà serà un dia estable i assolellat, mentre que dijous veurem més núvols baixos i la temperatura serà més fresca que no pas avui. Comencem.

0: L'Ajuntament d'Argentona ha aprovat un préstec de 2.339.000 euros que permetrà finançar una part de les inversions previstes al pressupost municipal d'aquest any. L'operació de crèdit s'ha formalitzat amb el Banc Sabadell i inclou un any de carència dels interessos. El govern municipal defensa que el préstec és necessari per poder executar actuacions que ja estan en marxa o que s'han de desenvolupar durant aquest exercici, mentre que l'oposició ha qüestionat la necessitat d'endeutar-se quan l'Ajuntament disposa d'un crèdit d'un dipòsit bancari de 3 milions d'euros i manté nivells d'execució d'inversions inferiors als previstos en els pressupostos. L'encarregada de defensar el crèdit va ser l'alcaldessa Montse Capdevila.
1: Això només és una part perquè s'ha hagut d'escollir amb quines coses donaven prioritat perquè no es podien fer totes, doncs per lo del PEF igualment, doncs també en aquest cas vam tenir una reunió amb serveis econòmics per anar una mica doncs valorant amb quines sí, doncs ens veiem capaços, doncs perquè ja estan moltes engegades i aviat doncs es aniran veient o s'han d'acabar de complementar, com és, no sé, la fase 2 de la zona esportiva, que ja està doncs el projecte a la casa i s'haurà de fer doncs dins d'aquest any, o temes dels asfaltats o voreres de carrers, que també, i llavors o contractes doncs que tenim.
0: Els diners del préstec es destinaran a una àmplia llista d'actuacions. Entre les més destacades hi ha 768.000 euros per continuar les obres del carrer de Madà, 300.000 euros per la renovació de voreres i paviments i més de 54.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a les obres d'urbanització del carrer Sant Ramon. També s'inclouen 150.000 euros per desenvolupar la segona fase de la zona esportiva municipal, que consistirà en la construcció d'un pump track destinat a activitats sobre rodes, així com 100.000 euros per adquirir material escenotècnic per la sala. En l'àmbit dels equipaments es destinaran 80.000 euros a la redacció del projecte de rehabilitació de l'antiga fàbrica Velcro, una actuació que requerirà també una modificació urbanística prèvia. A més, hi haurà partides de 30.000 euros per equipaments educatius i per equipaments esportius. El préstec també permetrà finançar noves càmeres de vigilància a la via pública, armilles de seguretat per la policia local, equipament informàtic, nou enllumenat de Nadal, jocs infantils, mobiliari urbà i l'arranjament del solar situat al costat del CAP perquè funcioni millor com a aparcament.

0: Primer dia de la selectivitat per a 45.821 estudiants catalans, dels quals prop d'una cinquantena d'Argentona, i sembla ser que el primer examen ha anat bé.
1: La sensació de la primera prova, que és castellà, ha sigut molt bona. Acostumats a un examen bastant més dur, aquest any sembla que han canviat una mica el model i han fet un examen més assequible. Ells han sortit molt contents, fins i tot algun nen deia, és un bombonet, no? Un caramelet o una cosa d'aquestes, queda molt fàcil. Ja veurem en final els resultats, però sembla ser que estan més contents, estan molt animats.
0: És en Ramon Salomó, professor de l'Institut, que ha acompanyat els 47 joves de l'Institut que avui comencen les proves. Aquest matí tenien castellà i anglès i aquesta tarda s'examinen de diverses assignatures d'especialitat. En aquesta convocatòria de les proves d'accés a la universitat hi ha 2.400 docents entre els correctors i vigilants que estan pendents dels gairebé 250.000 exàmens que s'arribaran a fer. Per cert, que el primer dia de les proves coincideix també amb una nova vaga de docents que han fet coincidir amb l'arribada del Papa aquest matí. Argentona participa un any més a la campanya Compra a Prop, Arriba Lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres als comerços de proximitat durant tot el mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients, ho explica la Míriam Plaza de la Fleca Casas.
2: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure si, a veure que, on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles participants. I ara l'informatiu, obrim

0: L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar els tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. La reorganització també estableix dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i divendres, la recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous, i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Atenció famílies, el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 a l'Institut d'Argentona, dilluns i dimecres de 6:15 a 7:15. Per més informació podeu contactar amb el club a paargentona@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara obrim agenda. Comencem la setmana amb música i família. Aquesta tarda l'Escola Bressol Municipal Cargol Treubanya acull un taller de musicoteràpia en família. Avui dimarts, la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel convida una nova presentació literària. La cita serà a les 7 de la tarda. Aquest dimecres serà una jornada especialment intensa. A 2:15 de la tarda, el Saló de Pedra acollirà una sessió participativa per construir plegats el futur del comerç d'Argentona. Al mateix espai, de 6 a 8 del vespre, tindrà lloc una nova trobada de l'Àgora Argentona, Diàlegs pel Bon Viure, un espai obert a la reflexió i benestar emocional conduït per professionals de la psicologia. La jornada es complementarà amb una sessió de Cinemfòrum al centre parroquial a partir de les 7 de la tarda. Cara al cap de setmana, dissabte al matí, serà el torn de la festa de l'Escola Bernat de Riudameia, que començarà a 9:15. I al migdia, a les 12, el Museu del Cant hi proposa una visita comentada a l'exposició El que queda de mi, de Julià Lladó. La mateixa artista guiarà el recorregut per una mostra que reflexiona sobre la identitat a través de fotografies intervingudes i manipulades. Diumenge, la natura i el patrimoni seran protagonistes amb la ruta del Viver d'Argentona, programada per les 11 del matí. I per tancar la setmana amb sensibilitat artística, a les 7 del vespre, l'Ermita del Viver acollirà la Copa d'Or, un concert recital inspirat en l'obra del poeta persa Hafez Shiraz, una proposta que combina poesia i música en directe en un entorn privilegiat. I tanquem l'agenda amb la proposta de cinema del Centre Parroquial pel proper cap de setmana.
1: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
2: No puede ser.
3: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que...
0: El centre us proposa la comèdia francesa Assassinato en la tercera planta. La podreu veure dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre i diumenge a les 5 i a les 7.
4: ...de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos.

0: Espai dominat pel sol, tot i que amb núvols baixos a la serralada litoral i un ambient un pèl més fresc. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però a més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat, i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, de cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran a Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental, i per tant precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura, i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força. I atenció, perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 9 de juny.

0: A la una del migdia, moment en què començava aquest informatiu, les campanes de Sant Julià donaven la benvinguda al Papa Lleó XIV, que ha trepitjat l'aeroport del Prat justament a aquesta hora, a la una, i que ara serà a la catedral de Barcelona per fer una missa. Us hem explicat a l'informatiu que l'Ajuntament va aprovar ahir al vespre un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i també instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens va deixar un altre titular, i és que Argentona haurà d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. I també ens hem fixat en els 47 joves de l'Institut d'Argentona que s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua castellana, l'han trobat molt fàcil. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, i a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: El papa Lleó XIV ja és a la catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Lleó XIV fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'Estadi Olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
2: Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, en un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
0: Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
3: Doncs aquí a la catedral de Barcelona la homilia del papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
5: A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
6: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
7: I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
8: Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
0: Just a la mateixa hora en què el papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic d'Adif. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
9: Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències algun tren es pot cancel·lar, tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'Adif. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
0: Més enllà de la visita del papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
2: 45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
0: Els estudiants de la selectivitat aquest matí han fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
10: Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de Plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
0: I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
2: Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A més, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
0: I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
11: Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cannabis, destaquen l'arrelament que tenen a l'estat les xarxes criminals dedicades al cultiu i a la producció d'aquesta droga. També hi té a veure la proximitat amb el Marroc, d'on prové una gran part de l'haixix que es fa servir a Europa per fabricar marihuana.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui arrenquen els play-offs de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet.
12: Amb el Barça-Tenerife a partir de les 8 al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir a l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, demà serà el torn de la penya. Explicarem al Catalunya Migdia la història de l'àrbitre somalí, el millor àrbitre d'Àfrica, triat per la FIFA per xiular el Mundial, i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid, avui esperen l'arribada de José Mourinho.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Seguim amb la bonança, tot i que amb la calor, una mica continguda?
15: Sí, avui i també demà i demà passat, al final són 3 dies de petit respir, després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda, i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara a demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El Papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona, ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del Papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el Papa Lleó XIV. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el Papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En la homilia que ha acabat fa només uns instants, el Papa ha anat combinant el català i el castellà i en diferents moments s'ha referit sobretot als barcelonins i a Catalunya.
17: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
16: Com sentíem, ha fet una crida a la unitat perquè en aquesta catedral de Barcelona el públic que hi havia assistent eren sobretot membres de la Cúria Diocesana i molts dels treballadors de la catedral de Barcelona i del Bisbat, i els ha demanat que treballin tots junts.
17: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
16: Ara, en aquests moments, el Papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el Papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou com balla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
0: Doncs efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el Papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc davant de 40.000 persones, Marriera.
18: A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions formacions musicals a l'escenari com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i 8:00 PM ja arribarà el Pontífex, en Papamòbil serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
19: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
18: Demà serà la jornada forta de la visita del Papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del Papa.
0: El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó 14 s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el

0: es fa sota aquesta premissa.
1: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
0: El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, Presidència del Govern espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
0: Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
3: Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la Catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el Papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la Catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el Papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. Gràcies a aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del Papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
4: Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó XIV s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de 2 hores.
5: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado, pues, sorpresa, ha pasado y te ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
6: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
7: Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
4: La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa, ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
8: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
4: Si Lleó XIV dona un cop d'ull a la plaça de la catedral, i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat: humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
3: Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del Papa. Sapiguem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la catedral de Barcelona, a l'Arc de Triomf, i tenim l'Anna Escura. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el Papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el Papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
10: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
11: Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
12: No sé si proyecten la misa, estaré aquí para verlo.
13: Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá, bien bonito.
14: He vist aquí Arc de Triomf, que tenien posat la pantalla, i m'he quedat a mirar l'arribada.
9: La gran majoria d'aquestes persones han marxat un cop el Papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
3: L'avió d'Iberia que portava el Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
15: Bon dia. Amb 20 minuts de retard, ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el Papa, tot el seu seguici i una 80 de periodistes a bord. Durant el vol, el Papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president

0: Gent del Parlament de Catalunya, la delegada, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà acompanyat pel cardenal Omella i després de saludar els periodistes ha sortit de les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous abans de marxar de Catalunya, el papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la T1 aquí, a l'aeroport del Prat.
1: En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
3: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
2: La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
3: Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística doncs era la millor manera de sufragar-ho.
2: I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
1: I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó XIV es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
2: Sí, Illa pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests dos dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà tres obsequis, tres regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la nina d'ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, Illa també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
1: Bé, doncs coincidint amb l'arribada del papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
4: Bon dia, sí, retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies en un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
5: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I ha arribat una miqueta tard.
4: El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ADIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des que aquest sistema s'està implementant.
4: Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
1: Passen 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
6: Catalunya migdia.
7: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
8: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
10: Normal.
9: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
10: No pot ser.
9: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
14: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
15: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar a l'hora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
16: La selectivitat ha arrencat sense incidents, no hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
17: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal. No hi havia aquí ningú.
16: Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
18: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
19: M'ha semblat un regalet, la veritat.
20: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
16: Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
1: I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
10: Doncs bon dia, ara mateix ja marxant precisament del Parlament perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió de la consellera Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
21: Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
22: La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual. No són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
10: Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
23: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius i veure cap a on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització que posa sobre la taula molt clar és que el model d'escola educativa català no funciona.
10: Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
24: Catalunya migdia.
25: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem energia.
15: Catalunya migdia.
1: D'aquí un minut, 2:15. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. I Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
26: Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
27: Espanya té una situació especial, perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
26: L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
28: Espanya és un país de cultiu, on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
26: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
28: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobre
26: sobredosi. 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
1: La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics al supermercat supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
2: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
0: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
3: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
0: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
1: Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
4: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y una fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
1: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
5: 7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Per aquí les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
6: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
5: Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser adit.
1: I d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
7: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. No se dan cuenta que es una estupidez.
1: Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de tastaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
9: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
8: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
1: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia. Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
11: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
12: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Catalunya migdia.
1: Passant 7 minuts a dos quarts... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
14: El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que de fet és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
14: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
16: Aquí veurem un Gaudí integral, val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
14: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
1: I no deixem de parlar de Gaudí. Perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
17: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
18: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
17: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
13: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
1: Avui amb protagonisme pel bàsquet.
19: Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans.

0: Doncs comença l'hora de la veritat a la Lliga de Bàsquet amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari vuitè, però que va eliminar Ernest Macià tot un Real Madrid als quarts.
1: Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga C. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar a fora. No obstant, si tu preguntes, els jugadors pensen i diuen i verbalitzen com Nicola Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
2: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
1: Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huerta saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, de 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
1: Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
3: Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent. I penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial.
1: És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs, no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
0: Doncs tot això, en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugrana, Ramon Salmurri?
4: Van guanyar 3 gols a 1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que Laia segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no és pràcticament aquest 11 amb Joan García, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsí, central titular amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara fa notar de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més va marcar amb una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
5: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però aquí als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
4: Sí, sí. Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA diguem-ne, ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat d'entrar al país.

0: I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
1: José Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí la presentació, ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
0: A l'agost serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15 a 16 d'agost després que un jutge dona la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserraia.
2: Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86, la majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid, el Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no es respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals a la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
3: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya ese fin de semana.
2: Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
3: Divertido. Ya no voy a opinar del tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Mourinho porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no?
2: Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
0: Doncs hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença d'aquí a 2 dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
4: L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al campionat del món que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
4: I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
0: Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: Sí.
8: I després a cala meva mare, Olot.
9: Mm-hmm.
8: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments.
12: 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
14: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
15: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
14: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
16: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
14: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
18: Sí.
17: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
21: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington, amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
20: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: Ho dèiem abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, jo ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
23: I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juga en el Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
24: No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
25: Ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto.
23: L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició, a més dels que se desplacen en cotxes particulars. El club ha ficat tres autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar eixe prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res, i ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
26: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
23: El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no que hi patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
0: I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar a les 9. Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
1: Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que a més confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
27: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
0: entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
23: Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi i després el dels orelluts, Pablo Hernández.
2: Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
3: Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
23: Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El de avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
0: I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de playoff per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del playoff, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
5: Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada. Gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada partit, cada victòria. És increïble i ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
4: Linyola no arriba als 3.000 habitants i ara veu com el seu equip és a només 2 partits de jugar a la màxima categoria femenina del futbol sala estatal. L'anada aquest diumenge a les 12. La tornada jugarà en terres gallegues.
0: I tenim temps per recuperar el personatge del cap de setmana que ens arriba des de París.
6: Hi everyone, thank you so much for supporting me. Super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
0: Això ens situa Marta al Roland Garros.
23: La russa Mira Andreeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Grand Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Grand Slam i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió, és també protagonista en este cap de setmana esportiu.
0: Tenim temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA de matinada, Sant Antonio Spurs a distàncies a la final.
8: Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat el president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
0: Doncs avui més esports a les 7 al Tot Costa, però a l'antena digital. Ens trobareu de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
9: Viu la ràdio.
18: La millor música a Ràdio Argentona.

L'Ajuntament d'Argentona aprova un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens deixa un altre titular. Argentona ha d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. Música. 47 joves de l'Institut d'Argentona s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua catalana, que en general l'han trobat molt fàcil. I amb el temps ens espera una tarda de núvols a tota la comarca, que en principi no ha de deixar pluja, però sí que farà baixar la temperatura. Demà serà un dia estable i assolellat, mentre que dijous veurem més núvols baixos i la temperatura serà més fresca que no pas avui. Comencem.

0: L'Ajuntament d'Argentona ha aprovat un préstec de 2.339.000 euros que permetrà finançar una part de les inversions previstes al pressupost municipal d'aquest any. L'operació de crèdit s'ha formalitzat amb el Banc Sabadell i inclou un any de carència dels interessos. El govern municipal defensa que el préstec és necessari per poder executar actuacions que ja estan en marxa o que s'han de desenvolupar durant aquest exercici, mentre que l'oposició ha qüestionat la necessitat d'endeutar-se quan l'Ajuntament disposa d'un crèdit d'un dipòsit bancari de 3 milions d'euros i manté nivells d'execució d'inversions inferiors als previstos en els pressupostos. L'encarregada de defensar el crèdit va ser l'alcaldessa Montse Capdevila.
1: Això només és una part perquè s'ha hagut d'escollir amb quines coses donaven prioritat perquè no es podien fer totes. Doncs per lo del PEF igualment, doncs també en aquest cas vam tenir una reunió amb serveis econòmics per anar una mica doncs valorant amb quines sí, doncs ens veiem capaços, doncs perquè ja estan moltes engegades i aviat doncs es aniran veient o s'han d'acabar de complementar, com és, no sé, la fase 2 de la zona esportiva, que ja està doncs el projecte a la casa i s'haurà de fer doncs dins d'aquest any, o temes dels asfaltats o voreres de carrers, que també, i llavors o contractes doncs que tenim.
0: Els diners del préstec es destinaran a una àmplia llista d'actuacions. Entre les més destacades hi ha 768.000 euros per continuar les obres del carrer de Madà, 300.000 euros per la renovació de voreres i paviments i més de 54.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a les obres d'urbanització del carrer Sant Ramon. També s'inclouen 150.000 euros per desenvolupar la segona fase de la zona esportiva municipal, que consistirà en la construcció d'un pump track destinat a activitats sobre rodes, així com 100.000 euros per adquirir material escenotècnic per la sala. En l'àmbit dels equipaments es destinaran 80.000 euros a la redacció del projecte de rehabilitació de l'antiga fàbrica Velcro, una actuació que requerirà també una modificació urbanística prèvia. A més, hi haurà partides de 30.000 euros per equipaments educatius i per equipaments esportius. El préstec també permetrà finançar noves càmeres de vigilància a la via pública, armilles de seguretat per a la policia local, equipament informàtic, nou enllumenat de Nadal, jocs infantils, mobiliari urbà i l'arranjament del solar situat al costat del CAP perquè funcioni millor com a aparcament. Primer dia de la selectivitat per a 45.821 estudiants catalans, dels quals prop d'una cinquantena d'Argentona, i sembla ser que el primer examen ha anat bé.
2: La sensació de la primera prova, que és castellà, ha sigut molt bona. Acostumats a un examen bastant més dur, aquest any sembla que han canviat una mica el model i han fet un examen més assequible. Ells han sortit molt contents, fins i tot algun nen deia, és un bombonet, no? Un caramelet o una cosa d'aquestes, que era molt fàcil. Veurem al final els resultats, però sembla ser que estan més contents, han sortit molt animats.
0: És en Ramon Salomó, professor de l'Institut, que ha acompanyat els 47 joves de l'Institut que avui comencen les proves. Aquest matí tenien castellà i anglès i aquesta tarda s'examinen de diverses assignatures d'especialitat. En aquesta convocatòria de les proves d'accés a la universitat hi ha 2.400 docents entre els correctors i vigilants que estan pendents dels gairebé 250.000 exàmens que s'arribaran a fer. Per cert, que el primer dia les proves coincideix també amb una nova vaga de docents que han fet coincidir amb l'arribada del Papa aquest matí. Argentona participa un any més a la campanya Compra a Prop, Arriba Lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres als comerços de proximitat durant tot el mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients, ho explica la Míriam Plaza de la Flega Casas.
3: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, ostres, on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles participants. I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'atenció ciutadana al jutjat de pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar els tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. La reorganització també estableix dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i divendres, la recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous, i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Atenció, famílies, el Club Targentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 a l'Institut d'Argentona, dilluns i dimecres de 6:15 a 7:15. Per més informació, podeu contactar amb el club a paargentona@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara obrim agenda. Comencem la setmana amb música i família. Aquesta tarda l'Escola Bressol Municipal Cargol Treubanya acull un taller de musicoteràpia en família. Avui dimarts, la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel convida una nova presentació literària. La cita serà a les 7 de la tarda. Aquest dimecres serà una jornada especialment intensa. A 2:15 de la tarda, el Saló de Pedra acollirà una sessió participativa per construir plegats el futur del comerç d'Argentona. Al mateix espai, de 6 a 8 del vespre, tindrà lloc una nova trobada de l'Àgora Argentona, Diàlegs pel Bon Viure, un espai obert a la reflexió i benestar emocional conduït per professionals de la psicologia. La jornada es complementarà amb una sessió de Cinem Fòrum al centre parroquial a partir de les 7 de la tarda. Ara el cap de setmana, dissabte al matí, serà el torn de la festa de l'Escola Bernat de Riudameia, que començarà a 9:15. I al migdia, a les 12, el Museu del Cant hi proposa una visita comentada a l'exposició El que queda de mi, de Julià Lladó. La mateixa artista guiarà el recorregut per una mostra que reflexiona sobre la identitat a través de fotografies intervingudes i manipulades. Diumenge, la natura i el patrimoni seran protagonistes amb la Ruta del Viver d'Argentona, programada per les 11 del matí. I per tancar la setmana amb sensibilitat artística, a les 7 del vespre, l'Ermita del Viver acollirà la Copa d'Or, un concert recital inspirat en l'obra del poeta persa Hafez Shiraz, una proposta que combina poesia i música en directe en un entorn privilegiat. I tanquem l'agenda amb la proposta de cinema del Centre Parroquial pel proper cap de setmana.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que...
0: El centre us proposa la comèdia francesa Assassinato en la tercera planta. La podreu veure dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre i diumenge a les 5 i a les 7.
7: ...de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
8: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
0: Seguim amb el temps. Aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, però especialment a la zona interior del Maresme Nord. En general no s'esperen precipitacions, però no es descarta algun ruixat al terç nord de la comarca. Les temperatures màximes avui baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. Dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols a la serralada litoral poc importants que no deixaran pluja. Dijous es mantindrà el temps estable i dominat pel sol, tot i que amb núvols baixos a la serralada litoral i un ambient un pèl més fresc. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestres arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
9: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, de cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran al Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental i, per tant, precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant, acabarà dominant el sol amb una

0: A la una del migdia, moment en què començava aquest informatiu, les campanes de Sant Julià donaven la benvinguda al Papa Lleó XIV, que ha trepitjat l'aeroport del Prat justament a aquesta hora, a la una, i que ara serà a la catedral de Barcelona per fer una missa. Us hem explicat a l'informatiu que l'Ajuntament va aprovar ahir al vespre un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i també instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens va deixar un altre titular, i és que Argentona haurà d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. I també ens hem fixat en els 47 joves de l'Institut d'Argentona que s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua castellana, l'han trobat molt fàcil. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés i a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: some homies by the 2022.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley, no?
3: Sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí, fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, 27-28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el de venir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0 i com a mail, el mateix, cruïllaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé, bé. Dimecres de la setmana vinent el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió de ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De sí. Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí.
0: Com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com el papa. Però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí. Oi? Però que això també és un aspecte per mi positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, en els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n pot dir. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí, ara doncs un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda, que deia, a l'Església hi cap tothom, o a l'Església és per tothom. I el dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada, que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones, digues.
5: Em deixes que li pregunti una cosa al Jason? És sí. Que no, és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país, i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè, evidentment, Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per, altre cop, tot el món i tots els països, i com segon... Sí.

Agraïm, doncs, al pare Jesús Bel, mercedari, que ens ha explicat una mica què passa entremig de les parets de les presons, que a vegades els personatges, la gent del carrer, ens costa de saber-ho. I ell ens ha dit una cosa important, ens ha dit que durant aquests mesos de pontificat la paraula que més ha pronunciat el papa és pau, pau desarmada i desarmant, amb diàleg i amb bondat. Tot això són coses que si haguéssim tingut més temps, si haguéssim tingut més temps per parlar-hi, segur que hagués sortit, perquè quan hem

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: De res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu

0: anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
1: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
1: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer a Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: Uh-huh. I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
1: L'objectiu al final és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
1: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
1: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Mm-hmm. Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
1: Mm. Sí.
0: A què et referies exactament?
1: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural Potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
1: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors, té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
1: Sí. El papa l'any passat va estar al vaixell, per tant, coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és
0: clar,
1: el que hi ha.
0: Sí, sí.
1: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
2: Deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor,
2: des de la meva part andorrana que em toca, que des del bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també, bueno, van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no? Que aniran en l'expedició amb el bisbat d'Urgell, diguéssim, no? Per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
1: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el papa amb la visita aquesta d'Andorra en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta, i abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrani doncs, en un escenari de cementiri que deia jo abans. Com ho veus?
1: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he après, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. és molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen, que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
2: Però... I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me. El conflicte
1: del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
2: Gaza, també, no?
1: Sí, hi ha moltíssimes...
0: Sí, no acabaríem, no acabaríem, eh?
1: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes de què del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenien un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
0: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
1: En què consistirà?
0: Sí. Quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
1: La conclusió, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen, o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... Potser, no sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí. Que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
0: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
1: Hi ha una part de bisbes, que evidentment són tot catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de pau per a joves sí que és intercultural, interreligiosa, i llavors dins del programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses, interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
0: Ho tenen més difícil, probablement.
1: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, en un altre programa. a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
2: Adéu, adéu.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
4: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molta de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants, i tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat. I ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur, també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
0: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve, però a veure, què podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que, aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
5: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exactes, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que surt les presons, surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera. No? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns, tots plegats.
0: Molt bé. Joan... Jason?
6: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
0: Molt bé. Ramon,
3: sí, simplement
0: breument.
3: Mirant l'aire o mirant davant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem, tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
0: No pateixis.
3: Pensem que els temes
0: no
3: ja
0: vam preguntar,
3: anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
0: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important. a veure cap on te'l farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
2: A tu, Teresa.
0: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa, graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
2: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Cada matí, tic-tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: La història que us portem avui neix de la força d'una nena que ens va ensenyar que les paraules impossibles i la rendició no existeixen quan parlem de somnis. La Jana va conviure des dels 8 mesos amb una malaltia rara i molt greu, un cas únic al món, plantant cara a la quimioteràpia i als moments més durs amb un somriure, amor pels animals i una vitalitat encomanadissa. Ara la seva història s'ha convertit en un conte solidari, molt especial, que serveix per guardar el seu record i per recaptar fons per la investigació. Per parlar d'aquest projecte, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marta Colts, és mestra d'educació infantil i primària, però sobretot la mare de Jana. També a l'altre costat del fil telefònic el doctor Pere Soler, és cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron i president de la Fundació Barcelona Pit Foundation, i l'Anna Jiménez, que és editora del CEP i la Nansa. Bon dia a tothom, què tal? Com
1: bon
0: esteu?
1: Dia. Bon dia. Bé.
0: Bon dia, doctor. Se sent bé? Se sent bé, doctor? No sé si l'hem perdut. Doctor? Bon dia, doctor.
2: Hola, bon dia.
0: Pregunto, se sent bé, no?
2: Sí, ara sí. Us havia contestat, crec que no m'havíeu sentit.
0: Ah, val, perfecte. Doncs vinga. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta, si et sembla, començo per tu, per situar una mica la història, no? Quina malaltia tenia la Jana?
1: Bé, la Jana tenia una malaltia estranya, una malaltia d'aquestes que es diuen rares o poc freqüents. Nosaltres vam tenir el diagnòstic després de morir la Jana, perquè bueno, era tan rara que, que només ella, en principi, hores ara no sé si això ha canviat, però en principi era l'única. I li provocava moltes malalties extremes, no? I vam anar solventant tot això fins al dia que ja no es va poder més, no?
0: Mm-hmm. Doctor, per la gent que ens escolta des de casa i que mai ha sentit a parlar d'això, què és exactament una immunodeficiència primària i per què fa que el cos d'un infant estigui tan desprotegit?
2: Doncs una immunodeficiència primària, que ja veus que el nom ja de si és difícil de dir, és un conjunt de més de 500 malalties en les quals genètiques, en les quals el sistema immunitari no funciona correctament i, per tant, les persones que les pateixen, que poden ser nens, poden ser adults, i de fet afecten pràcticament a una de cada 2.000 persones, pràcticament globalment no són ni minoritàries, doncs fan que el sistema immunitari no funcioni i, per tant, ni ens defensa de les infeccions de fora, ni regula bé les cèl·lules de dintre i, per tant, són persones que presenten doncs, infeccions greus o recurrents, processos de més risc de càncer, autoimmunitat, inflamació, al·lèrgia i moltes manifestacions. Com són 550 malalties, són extremadament variables, des d'algunes formes molt lleus a d'altres extremadament greus, i com pot ser doncs, que puguin arribar a portar la mort, com malauradament va ser el cas de la Jana.
0: A dia d'avui encara continua sent, diguem, estranya a nivell mundial? Se'n coneix algun altre cas?
2: La Jana tenia una immunodeficiència concreta, que té el defecte de NRBA, que és una malaltia que quan ella doncs va deixar, no, encara no s'havia descrit el gen, i es va descriure posteriorment, i com deia la Marta, doncs, es va diagnosticar ja a posteriori, no? I a dia d'avui doncs, hi ha cohorts internacionals amb més pacients, probablement hi hagi uns pocs centenars de pacients al món amb aquesta malaltia. No seria de les que anomenem ultrarares, però sí que tenia la peculiaritat doncs, que quan la Jana, doncs, ja no només al principi de la seva malaltia, sinó de tota la seva evolució, aquesta immunodeficiència concreta no estava descrita encara.
0: I una mica en relació en el que explicaves ara, quina és la realitat dels infants que les pateixen pel que fa al diagnòstic, no? És fàcil adonar-se que un nadó té aquest problema a les seves defenses?
2: És molt variable, perquè, com dic, penseu que són 550 malalties agrupades en 10 grups que intenten juntar les que més s'assemblen, però són molt variades. Llavors, per sort, les formes més greus, que no haguéssim inclòs la de la Jana, però les formes del nen bombolla, aquests nens que en el primer any de vida moren, si no els fas un tractament curatiu, normalment un trasplantament de moll d'os, a dia d'avui, des del 2017, a Catalunya es detecten amb el cribatge neonatal. I això fa que no cal, són nens que neixen asimptomàtics, però fem una prova amb la prova de taló i els diagnostiquem i els podem doncs, trasplantar de moll d'os ràpid i fer que la supervivència a dia d'avui rondi el 90%. Aquestes són les més, diguem-ne, fàcils de diagnosticar perquè estan dins del cribatge, però això només afecta el 10% de tots aquests nens, les restes per diagnòstic clínic, i aquí encara hi ha un endarreriment clínic important, perquè que, com són tan variables i l'esfera de manifestacions és tan diferent, poden tenir infeccions de repetició, més greus del compte, processos d'autoimmunitat com diabetis quan no toca, o tiroiditis o moltes altres coses, inflamació, doncs, per exemple, inflamació intestinal o articular, al·lèrgies més greus, càncers en edats que no toquen. Aquestes coses tan variades fan que vagin a parar a molts tipus de professionals que poden conèixer més o menys les malalties, i hi ha un retard diagnòstic que no és despreciable i que el nostre país encara es mou al voltant dels 4-5 anys.
0: Marta, la Jana tenia una frase que t'ha acompanyat sempre i que he vist que la tens aquí tatuada. Deia, res és impossible.
3: Exacte.
0: No? Com neix la necessitat de posar per escrit el seu gran somni, no?, i transformar-lo en aquest conte?
3: Doncs mira, la veritat és que el conte és un fet real. És un dia, el dia del seu 7è aniversari, val? Que uns amics d'ella, com que sabien que li agradaven molt els animals i molt els cavalls, doncs van preparar aquesta sorpresa. I bé, quan vam arribar a casa vam tenir la necessitat totes dues de deixar-ho per escrit, no? Perquè la Jana volia que molta gent sapigués que tot això passa i que per molt que estiguis malalt, els somnis es poden complir. Mm-hmm. Perquè ella, el seu somni era tenir un cavall i tothom qui la coneix, el doctor Soler pot dir-ho, vull dir, el seu cavall era el més preuat que tenia, no? Yeah. I aleshores a tothom li parlava del seu cavall, no? Aleshores, va ser una mica això, no? I jo poso un valor al fet de que sigui un fet real, perquè això als nens els agrada. Mm-hmm. I aleshores
0: els ajuda a empatitzar, poder,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte, els ajuda a empatitzar i es creu en la història, no? Perquè una altra cosa, sí, els somnis es fan realitat, però pot ser, vés a saber què, no? Uh-huh. I el fet de que sigui un fet real, doncs els nanos ho entomen diferent.
0: Uh-huh. A quin públic va dirigit? Especialment als infants, a l'edat de la Jana, de més grans, però també una mica als pares.
3: Jo penso que és un conte que va dirigit al públic de 0 a 99 anys. Uh-huh. Perquè és un conte que el pots explicar igual sempre, no? I aleshores els més petits és un conte que hi ha cavalls, que les il·lustracions són superxules, que passa una història, que a més és de veritat, no? Després passes a una segona edat, que podria ser dels 6 als 8, 9, que comencen a fer-se preguntes, però no acaben encara de, no? A partir dels 9, 10 fins als 12, 13, ja fan preguntes serioses. No? I aleshores aquí pots parlar molt de malaltia, tractaments, inclús de la mort. Uh-huh. No? I això...
0: El llibre parla d'això, no? De malaltia.
3: El llibre parla del que va passar aquell dia, perquè és fidedigne el que va passar aquell dia, no? I paraules de la Jana i inquietuds de la Jana i tot això, però sí que és veritat que parla de quimio i parla de tumor amb una pinzellada molt, molt, molt petita, una petita pinzellada, però que això ja els nanos ja diuen... aquestes paraules, no? I aleshores, i molts pares aprofiten el conte per poder parlar d'aquestes coses. Val? Per això jo sempre dic que és un conte de 0 a 99 anys, no? Perquè els grans, vull dir, a mi m'han arribat feedbacks de gent que diu, ostres, Déu-n'hi-do el seu que li he pogut treure això, no?
0: Mm-hmm. Jo crec que cada vegada tinc la percepció que és molt important ja començar a parlar... d'aquests temes en edats molt, molt tempranes, no?
3: Evidentment.
0: És a dir, poder, tinc la sensació que anys enrere hi havia com un cert tabú, no parlem d'això, que no pot generar mala interpretació,
3: sí.
0: Però és important, no?
3: Cada vegada ens n'estem adonant més, sobretot jo que sóc mestra, no? I com a mare, no? També jo amb la Jana vaig parlar molt de la mort i de la malaltia, no? I ella ho tenia com una cosa molt normal, molt normalitzada, no? Uh-huh. I penso com a mare i com a mestra que això s'hauria de parlar molt, tant a casa com a les escoles. Jo entenc que molta gent li faci por, no? Perquè és com, esto se pega, no?
0: Yeah.
3: I no, se n'ha de parlar, els nanos han de viure tranquils. Mm-hmm. Jo quan, per exemple, un nano pregunta a mama, i tu et moriràs? Quan la mama respon que no és veritat.
0: Mm-hmm.
3: Vull dir, jo soc molt partidària de dir la veritat als nanos.
0: Ja.
3: No? I aleshores, tots aquests tipus de conte doncs, ajuden a tot això.
0: Sí, sí, és un repte. Jo com a pare també, quan has de parlar de dol, no? És com ho fas,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: No has de trobar paraules o un sentiment que no saps com expressar-lo, no?
3: Llavors, sí, perquè a nosaltres tampoc ens n'han parlat, vull dir, fins ara ha sigut com molt tabú, no? Ara sí que es comença a parlar, no?
0: Sí, sí. Mm-hmm. Expliques que la vida de la Jana està plena de contrastos, amb moments molt durs a l'hospital, però també amb moltes ganes de jugar, de fer manualitats, típic de la seva edat, si més no, i de celebrar festes. Com s'ho feia ella per transformar l'habitació de l'hospital en un lloc ple de màgia?
3: Doncs mira, la Jana aprofitava qualsevol moment. Vull dir, ella, el tema de les manualitats... Clar, ella passava moltes hores a l'hospital, no? I molts mesos seguits, no? Aleshores, ella havia de fer alguna cosa, de creure en alguna cosa, no? Aleshores, doncs, jo recordo per Halloween, doncs, forrava la porta amb un monstre, no? Mm-hmm. Jo què sé, per Nadal, la seva habitació, hi havia un tió, hi havia no sé què, fins i tot una vegada vam estar per Cap d'Any a la UCI, ella estava desperta a la UCI, i van fer els 12 raïms amb trossets de paper, no? Vull dir, perquè ella tot això, ella necessitava viure-ho també, no? I ja et dic, a nivell de joc, ella, els seus cavalls, allà tenia, bueno, semblava la seva habitació de casa. Mm-hmm. Vull dir, tenia de totes les joguines del món i ella anava fent, però normalment, doncs això, era a l'estable, amb els cavalls, amb la granja, amb no sé què, i la seva frase típica era, mama, juguem a cavalls, no? I bueno,

0: sobre aquestes tumoracions que a vegades apareixen tenen un pitjor pronòstic i costa més que responguin als tractaments habituals. I a sobre, com ja molt bé suggeries, encara baixen més les defenses d'un pacient que les té baixes. Per tant, és una situació que cada cop més ens trobem. De fet, aproximadament un 8-10% dels pacients amb immunodeficiències primàries tenen en algun moment un càncer, tant nens com adults, i sovint càncers que no toquen per l'edat. Vull dir, per tant, bueno, són temes que hi són. I després també a vegades hem d'administrar quimioteràpia per preparar-los pel trasplantament, no? Vull dir que en aquest cas hi ha moltes possibilitats i, de fet, és una especialitat que està molt interrelacionada amb d'altres, doncs, com ser l'hematologia, l'oncologia, la reumatologia, perquè, com us dic, el sistema immunitari està tot arreu, controla el bon funcionament de les defenses, i de fet per això molt sovint ara sentiu parlar d'immunoteràpia del càncer i coses així, no? Perquè hi ha aquesta vinculació tan clara.
1: I es pot arribar a curar la malaltia? L'objectiu és millorar la qualitat de vida de l'infant?
0: No, tot torno a dir, és molt difícil de respondre amb 550 malalties que poden anar d'algunes que són pràcticament asimptomàtiques a d'altres que, com he dit al principi, si no les trasplantes al primer any de vida o fas teràpia gènica, doncs moren. Però tenim eines curatives per a algunes, que són el trasplantament de moedors o de cursos hematopoètics i la teràpia gènica en alguns casos concrets, que ens permeten curar cada cop més pacients. No totes les immunodeficiències es curen, però en el cas de la gena, que de fet la vam trasplantar, tenim a dia d'avui tractaments dirigits per millorar la qualitat de vida, que en aquest moment no coneixíem, i després tenim opcions terapèutiques com el trasplantament, que el que pretenen és aconseguir curar el pacient i que faci una vida normal absolutament. I de fet això, doncs, intentem que sigui cada cop més el nostre dia a dia, però no totes tenen un tractament curatiu.
1: També està amb nosaltres l'Anna, que també doncs, vull donar-li veu des de l'editorial del CEP i la Nansa. Des de l'editorial esteu acostumats a editar moltes històries, però vull preguntar-te com va ser el moment de rebre aquest text i adonar-vos de la força i la lliçó de vida que hi havia al darrere del relat de la Marta.
2: Mm-hmm. Sí, doncs nosaltres des del CEP i la Nansa precisament vam crear aquesta col·lecció, la col·lecció Cairat, per donar veu a aquest tipus d'històries que són històries reals, que estan explicant una vivència de l'autora, de la seva família, i que pretenen visibilitzar i que pretenen donar una mica aquesta lliçó de vida en positiu, tot i que no sempre la història hagi acabat bé, però és aquesta idea, no? D'acostar el que dèiem abans, acostar la realitat als nens i als grans i a altres famílies que ho han viscut i que puguin també transitar aquest dolor o transitar aquesta experiència. I amb aquesta idea neix la col·lecció. I projectes com aquests de la Marta, ostres, quan els reps, la primera reacció és, buf, que fort, i això ho hem de, ho hem de publicar, no? Perquè realment és el que dius, no? Que ajuda moltíssim a molta gent que pugui viure el mateix, o a que els nens de la seva classe, de la seva escola, que la van conèixer, doncs, puguin entendre millor el que li va passar.
1: És la primera vegada que rebia una història d'aquestes, d'aquest tipus?
2: No, tenim a la col·lecció algunes històries de temes mèdics.
1: Abans de rebre aquesta ja en teníeu alguna similar?
2: Sí,
1: similar,
2: hem tingut temes d'ELA, hem tingut uns quants. Però, bueno, aquesta particularment és una història colpidora, sí, sí.
1: La il·lustradora és la...
3: Alexandra Marx.
1: Alexandra. Com us vau comunicar perquè ell entengués una mica la línia que havia de seguir?
4: Doncs mira, jo aquest conte el tenia escrit perquè realment el vam escriure amb la Jana. Això va passar el 2013. Vam poder publicar gràcies al Cairat, perquè moltes editorials et tanquen la porta quan parles d'aquests temes. Aleshores, vaig demanar ajuda a la Fundació, la Barcelona Pit Foundation, a la Sandra, i la Sandra em va dir, mirem-ho i fem-ho, mirem de fer-ho, no? Aleshores, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'Alexandra, i l'Alexandra, la veritat és que de seguida va dir que sí, s'ha fet molt amb la història, de fet, ella sempre ho diu, eh? Diu, ostres, diu, jo estava fent les il·lustracions i la Jana estava allà amb mi, no? La Jana estava present, no? Vull dir, m'ha ajudat molt.

0: I bueno, la veritat és que ha sortit un conte, la veritat, que és molt xulo, i les il·lustracions són espectaculars.
1: He vist algun vídeo per aquí a internet, també?
2: Sí, hi ha el book trailer, que està fet amb les primeres il·lustracions del conte, i a part l'Alexandra és el seu primer conte, és una il·lustradora molt jove, crec que té...
0: 23.
2: I és el seu primer conte, bueno, el segon... Va col·laborar amb un altre conte amb nosaltres, amb un equip de creatius, però aquest realment la il·lustrat ella sola, no? I també era important perquè, bueno, s'ha bolcat plena a tope, i va ser un luxe també treballar tant amb ella com amb l'Alexandra, amb la Fundació, amb la Sandra i... Mm-hmm.
1: La història no acaba aquí, perquè també li vull preguntar al doctor Soler, ell és, com deia, el cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, però també el president de la Barcelona Pit Foundation. Doctor, expliqui'ns una mica l'objectiu principal de la Fundació, a què s'hi dedica.
3: Sí, nosaltres el 2014, ja, a 12 anys, amb unes famílies d'alguns dels pacients que tenim aquí, vam veure que en aquell moment donàvem suport a una associació de pacients que era Acadip, perquè creiem que s'havia de fer, doncs, una miqueta més del molt que pot aportar la sanitat pública del nostre país, que és moltíssim, però hi havia una sèrie de coses que havíem d'aconseguir, doncs, donar-li una empenta, i més amb un grup de malalties minoritàries com aquestes, tan desconegudes pel públic. Vam muntar aquesta fundació que té diversos objectius. Un és millorar la qualitat de vida, evidentment, dels pacients i de les seves famílies. Hi ha un programa en aquest sentit, amb suport psicològic. Després, la promoció de la recerca específica, i, per exemple, va permetre crear aquí a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron un laboratori sobre immunodeficiències, que ja fa més de 10 anys que funciona, i després donar a conèixer aquestes malalties. Llavors hi ha molts projectes. De fet, hi ha moltes coses que heu estat parlant que estan absolutament alineades amb els objectius de la Fundació, com per exemple, doncs, el que heu parlat d'aquells nens, no?, que van conviure amb la Jana, doncs coneguin què va passar. I de fet ara, doncs, la Fundació té un programa que es diu IDP a les escoles, immunodeficiències primàries a les escoles, que fa que els nens que tenen una immunodeficiència anem a les seves escoles i els expliquem als seus companys què els passa i perquè entenguin que, doncs, quins problemes poden tenir, perquè a vegades no van a l'escola, etc. Mm-hmm. Després tenim una campanya molt bonica de relació de l'art amb les immunodeficiències, que evidentment millor exemple, no?, que aquest, doncs difícil, no?, perquè és la plasmar en un llibre, doncs, una vivència d'aquestes característiques. I després una altra cosa que heu comentat, que això ja no té a veure amb l'enlaçant de la Fundació, sinó més de l'hospital, com deia la Marta, no? Moltes vegades els nens, quan estan ingressats a un hospital, necessiten seguir jugant, no? I doncs una de les coses que vam aprendre de la Jana i també d'altres nens és que això era necessari. Jo, des que soc cap de servei, estem impulsant aquí l'hospital, doncs, tota una sèrie d'activitats de lleure reglades, com una cartellera, entre cometes, perquè els nostres nanos, sobretot a les tardes, doncs, tinguin la possibilitat, doncs, de cinema, fer manualitats, pintar, fer el que correspongui, no? Perquè realment és importantíssim, de nens que s'hi passen molt temps, aquests que la primera casa gairebé és l'hospital, intentar, doncs, que realment s'assembli el màxim a casa seu i que sabem que el lleure cura, no? O sigui que realment la Fundació vol fer això, i el que fem és escoltar els pacients, escoltar les famílies i intentar, doncs, millorar l'atenció que se'ls ofereix.
1: Són conscients del que els hi passa quan estan allà o no?
3: És variable, depèn moltíssim de l'edat. Heu pensat que la pediatria... A l'hospital tenim criatures des de 0 a 18 anys i per tant, doncs, el nivell de maduresa cognitiva i de capacitat d'entendre tot plegat és molt variable segons el nen i segons l'edat, però evidentment tu has d'anar fent partícip com a professional sanitari, ja sigui, doncs, nosaltres com a metges, la infermeria, les psicòlogues, has d'anar fent partícip progressivament als nanos de la seva realitat, d'on són, evidentment d'una manera adaptada a la seva edat i capacitat d'entendre, però això és imprescindible. I de fet, moltes vegades els pediatres, que tenim molta tendència a parlar amb els pares, a vegades hem de fer l'esforç de girar el cap, mirar la criatura i començar-li a fer partícip, no?, tal com sigui raonable, doncs, el procés que està vivint.
1: Mm-hmm. Feu acompanyament també a les famílies?
3: Sí. De fet, un dels principals projectes que va crear la Fundació i que està... El de pediatria vinculat a Vall d'Hebron i el d'adults vinculat a 5 hospitals, Vall d'Hebron, Bellvitge, El Mar, Germans Trias i La Fe de València, és d'un suport psicològic. Es diu el projecte No estic sol, pediàtric i adult, perquè entenem que les malalties cròniques tenen una repercussió, sobretot a les esferes de la salut, i per tant s'havia d'oferir això. El suport psicològic a nivell de salut al nostre país encara és millorable, i per tant doncs vam considerar que està molt bé, que ho seguim demanant a nivell de sistema sanitari, perquè com a fundació podíem apostar-hi, i amb la col·laboració doncs, de moltes entitats hem aconseguit mantenir aquest programa ja des de fa molts anys, el pediàtric des del principi de la fundació, i els adults crec que ara porten 7 anys. I realment millora moltíssim la percepció de salut que tenen aquests pacients i les seves famílies, perquè l'atenció no es focalitza només en el pacient, sinó també a les seves famílies.
1: Mm-hmm. Hi ha un punt d'unió que amb la compra d'aquest llibre, a més, no, els diners que es recapten aniran destinats a la fundació. Això és així, no?
3: Sí, és correcte. Desconec els detalls exactes de patir qui com tal, això la Marta t'ho dirà molt millor, però sí que la idea era, no, que evidentment qualsevol fundació, no, sense ànim de lucre com la nostra en aquest cas, doncs requereix de la col·laboració de moltíssima gent, persones individuals, empreses, entitats, institucions, el que sigui, és l'única manera de funcionar. I per tant, doncs, evidentment, com a fundació estem agraïdíssims, no, que tant l'Alexandra com la Marta com l'editorial doncs hagin fet aquesta aposta, perquè les aportacions petites, grans, el que sigui, el que ens permet doncs haver crescut el que hem crescut com a fundació i poder ajudar a més persones cada any.
0: Mm-hmm. Bueno, jo vull afegir, sí, com sí. Ha dit el Pere, no? Us explico una miqueta. Nosaltres la fundació la vam veure néixer, perquè com ha dit el Pere va ser el 2014, i la veritat és que feia molta falta una fundació així, val? Tot i que abans doncs, funcionaven a través de Cadip. Val? Però es va muntar aquesta fundació, l'hem vist créixer, hem vist tot el que estan fent, no? I creiem que és superimportant, jo com a família, però la Jana com a pacient també, no? I aleshores mm-hmm. penso en tots aquests nens, o ara fins i tot persones adultes, no?, que se n'estan beneficiant, i bueno, inclús tenen programes de beques, tenen, no?, moltes, tenen formació i tal. I jo vaig creure convenient. Clar, jo, com a persona individual, ostres, ja m'agradaria, no?, fer donacions i aquestes coses, no? Però, clar, com a persona individual, moltes vegades no és possible. Aleshores, vaig creure convenient que si algun dia aquest compte veia la llum, doncs tots els beneficis de les ventes doncs anirien a parar a la fundació, no? Quan li vaig comentar a l'Alexandra, jo li vaig dir, dic, jo, la meva part, anirà a parar a la fundació, vull dir, jo tot el que es vengui, la meva part anirà a parar a la fundació, no? I ella no va tenir un moment tampoc, va dir, la meva també. No, clar, per mi això va ser com molt important, no? Perquè una persona desvinculada vaig pensar, ostres, no? Realment això està arribant, no? I la gent pensa que és important. I bé, va ser això, vaig creure convenient fer-ho perquè jo sempre he estat molt agraïda a la fundació, no? I clar, era com, què puc fer, no? Clar. Aquest neguit de què puc fer per la fundació. Sí que és veritat que el 2014, si em permets dir-ho, això és una altra història, vam fer, no sé si sabeu què és el grup de Teaming. El grup de Teaming és un, bueno, és com, es recullen diners, no?, destinats a alguna cosa. Val. I la persona que aporta diners és 1 euro al mes.
1: Això de Teaming és una plataforma...
0: Això és una plataforma, es diu Teaming, no? Val. I aleshores aporta 1 euro al mes. Aleshores, jo com a mare de la Jana, recordo una vegada que estava a l'UCI i vaig pensar, ostres, doncs vull fer-ho, no? I aleshores tenim aquesta conta que es diu Ajudat a Niños como Jana, no? És en castellà perquè arribi a més llocs. I aleshores, doncs, reculls 1 euro al mes de tota aquesta gent, i al cap de l'any fem aquest traspàs a la fundació, no? Mm-hmm. I també és un granet de sorra, que és petitet, però quan més gent col·labora, doncs millor, no? I aleshores també aprofites per fer arribar això a més gent, i penso que és important. Hem de col·laborar.
1: Mm-hmm. Vinga, una última ronda per anar acabant, doctor. En quin punt es troba actualment la investigació d'aquest tipus de malaltia, i per què és tan urgent, no?, el suport, ja parlant d'aquesta acció solidària, perquè és tan important i urgent, no?, el suport de la ciutadania en aquests casos.
3: Les immunodeficiències primàries, igual que la resta de malalties genètiques, han patit un boom els últims 10 anys a nivell de l'augment d'entitats diagnosticades gràcies als estudis genètics massius Abans buscàvem gent per gent, a l'època de la Jana, si és aquest, si és l'altre, perquè pensaves aquest símptoma, aquest altre. A dia d'avui els fem un estudi genètic molt massiu i trobem un munt de noves malalties que anem diagnosticant. Llavors, això ha estat molt bo perquè hem conegut moltíssimes malalties, però evidentment ens ha posat en un escenari en el qual, primer, és importantíssima la recerca col·laborativa, perquè estem parlant de que sovint hi ha 3, 4, 5 persones al món que ho pateixen, o 2 a Barcelona, 3 a Boston i 4, m'ho invento, a Vladivostok. I, per tant, doncs, aquesta col·laboració és molt, molt important i això requereix un esforç. I després, perquè els 550 malalties, doncs, cada grup ha d'intentar dedicar-se a millorar el diagnòstic, el tractament, etc., de cadascuna d'elles. Per tant, hi ha una xarxa molt potent a nivell europeu i també a nivell nord-americà, però especialment a nivell europeu enfocat en aquest àmbit, i és imprescindible, doncs, que hi siguem, perquè al final seguir estant en aquestes xarxes és el que permet, doncs, que puguem fer tractaments nous aquí, puguem enviar pacients a altres llocs d'Europa per fer tractaments que aquí no es puguin fer. O sigui, al final és clau, i amb les malalties minoritàries aquestes i totes és molt, molt difícil aconseguir prou finançament. Ja malalties molt més prevalents, com el càncer, problemes cardíacs, doncs la ELA, per exemple, que tot i ser minoritària ha trobat el seu espai, doncs que tenen unes possibilitats de finançament, doncs, relativament més senzilles, relativament, perquè tothom ha de fer molts esforços per finançar-ho, però les malalties minoritàries, doncs, és clau tot aquest tipus de campanyes perquè afecten a un número individualment petit de persones. Després, globalment, hi ha desenes, centenars de milers de catalans i catalanes que les pateixen, però costa, i per tant, campanyes com aquestes són molt necessàries.
1: Anna, com a editorial, perquè és important, bé, el fet d'apostar ja per un projecte com aquest ja diu molt del gra de sorra que també voleu portar. Què representa per tot l'equip, doncs, apostar per lectures, històries d'aquestes per tot tipus de públic, no?
2: Mm-hmm. Sí, doncs el que dèiem abans, per una banda, donar molta visibilitat a totes aquestes malalties i a totes aquestes situacions de vida, i per l'altra banda també donar oportunitat a aquests autors, autores que comencen, que és el seu primer llibre, conte, perquè fem també coses per adults, però que és el seu primer projecte d'editorial i que busquen la manera de publicar i amb nosaltres la troben, no? I jo crec que és important també donar aquesta primera oportunitat, perquè no és fàcil publicar un llibre i no és fàcil trobar una editorial que vulgui fer-ho, i nosaltres, bueno, encantats de rebre més històries com aquesta.
1: Marta, has presentat el llibre a l'Escola Bernat de Riudameia, no?
0: Sí, l'Escola Bernat de Riudameia era l'escola que havia anat la Jana, no? I creia que era, bueno, oportú fer-ho allà perquè, bueno, prèviament l'escola es va fer un berenar solidari també per poder arribar a la fita de publicar aquest conte. I bé, va anar molt bé. La veritat és que famílies, mestres nous, mestres antics que van conèixer la Jana, tots van aportar i tots, bueno, estaven molt contents i bé. Mm-hmm. I la veritat és que va ser molt xulo.
1: On es pot comprar el llibre?
0: Doncs mira,
1: a la
0: llibreria d'aquí d'Argentona el tenim, a Cal Arenas, però també a qualsevol llibreria.
2: A qualsevol llibreria.
0: Exacte, perquè si no el tenen te'l demanen, vull dir que en principi no hi ha problema, no? Però qualsevol llibreria, llibreries grans i llibreries de poble, és igual, sí, qualsevol llibreria.
1: Molt bé, doncs arribem al final. No sé si voleu afegir alguna cosa que se us hagi quedat per comentar.
0: Bueno, jo, ell ja ho sap, jo tota l'admiració pel doctor Pere Soler i per l'equip que va tractar la Jana, i que endavant, que continuïn així, perquè a banda de ser bons metges són grans persones. I la veritat és que et sents superacollit, i sigui quin sigui el desenllaç, però la veritat és que nosaltres vam estar molt bé, vam estar a casa nosaltres, no? I el que ell deia, que ara intenten, no, explicar-los els nanos, jo en el seu moment ja els hi vaig demanar, no? I la Jana tenia molt present el que li anaven a fer en qualsevol moment, el que li estava passant. Jo com a mare també, ja us ho he dit, no? Li vaig parlar molt de la malaltia, vam parlar de la mort, no? Que, vull dir, perquè ella havia de saber on estava i què passava,
1: ja,
0: no?
1: Quina realitat
0: evidentment
1: tenia,
0: no? Li
1: va, no?
0: Jo no li vaig dir a ella que et moriràs, no? Evidentment que no, però ja comences a parlar del tema, no? I la veritat és que ella ho vivia com d'una manera molt natural. I dono les gràcies a això, no? A l'equip, al Pere, perquè la van patir molt, a la Jana, perquè la Jana tenia bons dies, però també en tenia molts de dolents, no? I, bueno, ell ja ho sap, que tota l'admiració per ell i per l'equip, i que endavant.
1: Bé, al final una lectura que al final crec que pensem que som els adults qui ensenyem als nens, i a vegades, no? És al revés. Doctor Soler, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui en directe.
3: Gràcies a vosaltres i evidentment gràcies a tothom que està fent que això sigui possible.
1: Marta, Anna, moltes gràcies, que vagi molt bé i
0: gràcies.
1: Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Esperem que sí.
1: Fins la propera. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Avui tenim l'estudi ple de talent i de bones propostes per aquest cap de setmana. Ens acompanya l'Oriol Marfà, membre dels Amics de la Poesia, i la cantautora i clarinetista Carola Ortiz. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia a tothom. Bon dia.
0: Què
2: bon
0: tal?
2: Dia.
0: Com esteu? Com porteu les calors?
2: Bé,
0: sí?
2: Jo avui he passat fred i tot.
0: Has passat fred i tot? Què dius? No m'ho crec.
1: Sí, sí, els que vivim a muntanya... Bueno, jo visc a muntanya i els vespres refresca, eh?
2: Sí.
0: Sí?
1: Encara sí.
0: Bé, doncs benvingut sigui la fresqueta, no?, d'aquests dies. No sé, l'hora... una tarda a les 7, que sol fer bona temperatura, no?, per un esdeveniment que ara parlarem.
1: I tant, i sota d'una arbreda fabulosa...
0: La xupluc de...
1: Que provoca refredament evaporatiu... doncs
2: el tècnic enginyer
1: baixa 3 o 4 graus
2: forestal,
1: sí.
2: Està parlant.
1: Sí? Sí.
0: Vinga, parlem d'aquest recital, aquesta presentació, recital, presentació, concert, d'aquest diumenge, que tindrà lloc a l'ermita del Viver, on la poesia persa i la música en directe es donaran de la mà. Com neix aquesta iniciativa de portar Argentona aquest recital basat en el llibre de la Copa d'Or de Hafez de Shiraz?
1: Mira, la cosa és, primer, les ganes de fer coses, i segon, la bona relació que tenim amb Bibop Edicions, de l'Ella, que publica uns llibres que se'n diuen Envinats, i un dels últims que han publicat ha estat la Copa d'Or, que precisament és un recull de poesia de Hafez de Shiraz, que és un poeta persa del segle XIV, molt notable, i del qual em va traduir versos escollits el poeta Manuel Forcano.
0: Quines característiques diries que té el poeta persa?
1: Mira,
0: és molt similar als poetes d'aquí, o no?
1: Però primer, que és del segle XIV, i sí. Segon... Sí. Que els poemes fan referència, els del llibre vull dir, fan referència al vi i a l'amor, el binomi vi i amor, i per tant, doncs, és una tria, diguem-ne, molt, no llaminera, no?, en aquest sentit. Uh-huh. Em sembla que poden ser de molt interès, i a més, doncs engrescaran, entenc, a la gent.
0: Ja. Yeah. Per fer-ho en un entorn com l'ermita romànica del Viver, i amb una proposta com aquesta, tindrem a la Carola. Carola, portaràs tu la música. Què significa per tu participar en aquest projecte i portar aquesta sonoritat tan particular?
2: Sí, mira, em va fer molta il·lusió que l'Oriol em contactés, i jo no sabia qui era Hafez de Shiraz, però sí que... vaig investigar una mica i vaig veure que és un poeta místic, cosa molt important a dir, el misticisme lligat a l'islam, que seria el sufisme, en aquest cas, i aleshores, bueno, vaig contactar amb aquest músic que conec molt bé, que és sufi, i li vaig preguntar si ell coneixia Hafez de Shiraz, i em va dir, home, i tant, com no, perquè... com tu deies, Oriol, que és molt notable, però jo encara afegiria més, de fet, per la gent de Pèrsia, Afganistan, Pakistan, tota aquesta zona, Iraq, que seria doncs el bressol d'aquest sufisme. Hafez de Shiraz inclús seria com més que un poeta, seria gairebé com un profeta, no?
0: Uh-huh.
2: Un referent.
0: Uh-huh.
2: I aleshores, doncs, bueno, la meva intuïció, doncs, em va guiar bé, perquè li vaig preguntar amb ell, i a l'Ikram Khan, que està aquí al Cartells, que potser haureu vist per aquí a Argentona, i ell toca el rabab, val? El rabab és un instrument de, no se sap ben bé, però entre 3.000 i 5.000 anys d'antiguitat. És un instrument que ens ve, diguem-ne, d'aquestes societats, doncs, més ancestrals, no?, de la cort afganesa, en aquest cas. I és un instrument que, quan sona, doncs et transporta en una altra realitat, en un altre univers.
0: Mm-hmm. Pertany a la família de corda?
2: És un instrument de corda. Seria com l'avi del sitar, que potser la gent coneix més el sitar pel Ravi Shankar, pels Beatles i tota aquesta, no, fusió que van fer als anys 70, em sembla, o 60. I aleshores doncs, el rebap és més antic encara. I llavors té aquestes cordes simpàtiques, té 23 cordes en total, si no m'equivoco, i té moltes cordes simpàtiques i és un instrument molt peculiar. Aleshores, jo amb l'Ikram he tocat amb contextos així més, diguem-ne, relaxats, amb jams, amb festes, però així en concert mai. I aleshores vaig pensar, doncs mira, que seria l'ocasió de preparar un programa especial per aquesta iniciativa de l'Oriol, tan suculenta, com has dit tu, no? tan preciosa, no sé, va semblar molt interessant.
0: Per tant, serà música inèdita, entenc?
2: O sigui, inèdita per mi, diguem-ne, perquè jo mai en públic he tocat aquestes cançons, però són música tradicional paixtun i música tradicional afganesa, i després farem també algun cant tradicional català i sefardí.
0: I totes acompanyaran la lectura, no?, d'aquests textos, o no?
1: Sí, bueno, el Manuel Forcano el que farà fonamentalment és presentar el llibre i, en tot cas, recitar alguns versos. Però el gruix, diguem-ne, de l'activitat té molt a veure amb la música i el lligam de la música amb la poesia del Hafez.
0: L'acte serà aquest diumenge a partir de les 7, una mica l'estructura de l'esdeveniment, una mica els tempos, no?, per saber una mica com anirà. Quina és l'escaleta?
1: Bueno, l'escaleta és, a part d'una presentació, una intervenció primera de Manuel Forcano, que és l'autor del llibre, i ens introduirà en l'autor i també en els poemes, no?, i a continuació intervindrà ja la Carola i l'Ikram i anirem intercalant, oi? Doncs intervencions de música i algunes breus lectures de poemes. Vale? I després em sembla que al final l'Ikram ens farà, ara ens ho explicarà la Carola. No?
2: Sí, l'Ikram al final, clar, perquè doncs això, no?, que estic explicant, que és un instrument que ni jo mateixa, que sóc músic, sabia el que era abans de veure'l, doncs ens explicarà una mica la història d'aquest instrument i també una mica la seva història com a sufi i com a practicant d'aquest Hafez de Shiraz, que seria aquest referent, no?, com una figura referent en aquesta cultura i el que una mica per ell representa, que penso que també és interessant, no?, que ell doni aquesta visió personal des d'una persona, diguem-ne, local, no?
0: Oriol, tu no sé si has pogut llegir una mica aquests textos, de què parlen. Parlaves que parlen una mica del vi...
1: Parlen d'una manera molt planera i són fragments de poemes
2: són
1: més
2: fragments,
1: llargs.
2: Són fragments, sí.
1: I aquesta tria està feta sobre la temàtica del vi i l'amor. Per tant, ens movem sempre amb aquestes dues coordenades.
0: És a dir, és molt planer, no se'n va allò
1: sí.
0: que dirien en castellà, por los cerros de Úbeda i han de fer un...
1: Són molt entenedors i molt captivadors, eh? I no se'n va pels cerros de Úbeda.
0: Reserva prèvia, em sembla, que s'ha de fer sobre aquest esdeveniment.
1: Sí, sisplau. Bueno, fins ara, diguem-ne, tenim... hi ha moltes reserves fetes, encara en queden unes poques, i llavors des d'aquí faig una crida a la gent que pugui estar interessada, que s'afanyi a trucar al telèfon 679-68-8937, repeteixo, 679-68-8937, o que enviï un WhatsApp a través d'aquest mòbil i que faci la seva reserva. I ja dic que queden poquetes places. L'aforament és de 100 persones i ja passem dels 80.
0: Funciona com a format de taquilla inversa.
1: Sí.
0: Això funciona millor que pagar un preu simbòlic.
1: Ens sembla que d'aquesta manera donem la llibertat a les persones que vinguin a valorar el que han pogut veure i aportar el que puguin. Val? I d'aquesta manera doncs, intentem compensar les despeses.
0: Carola, quin repte t'ha de suposar preparar una mica el repertori? Ha estat difícil?
2: Home, déu-n'hi-do, sí. Jo pensava que seria més fàcil, però clar, perquè aquí són dos mons, no? Jo vinc del jazz, de la música clàssica, diguem-ne, vinc com d'una escola molt particular, però per sort, com que he tocat molt amb músics de la Índia, també de Turquia, d'Egipte, doncs, bueno, és com que he hagut de traslladar el meu cervell cap a l'Orient, perquè tenen inclús un sistema de notació musical, és a dir, no fan servir el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sinó que fan servir el sargam, que és un altre sistema. I després, clar, jo entrar sobretot en l'univers de l'Ikram i d'aquestes músiques que bueno, ja porto temps escoltant però que mai havia doncs, tocat, o sigui que hi ha hagut una feinada darrere que esperem també doncs, que puguem seguir col·laborant en futures ocasions. I també volia recalcar que home, l'espai és bastant màgic i bastant suggerent, artístic, poètic, perquè a més en Darío, que seria el, no, el regent del Viver actualment, també és poeta. Vull dir que jo penso que tot l'ambient, el fet que sigui el Viver a dins de l'ermita, que té aquest punt també de la sacralitat, de la que parlàvem de Hafez, també penso que serà molt... molt màgic i també em fa molta il·lusió conèixer el Manel Forcano, que ja l'he vist amb el Savall, però no he parlat mai amb ell, i compartir un projecte així no? Em fa molta il·lusió. Sí.
0: Bé, el Viver va agafar amb força, no? L'hem d'aprofitar, no? Amb el permís d'en Darío i anar fent petites trobades com aquestes. De fet, la Carola, crec que ja t'has fet una casa allà, sí. Més o menys.
2: Sí.
0: No?
2: Perquè... De fet, per això t'he dit, va, posa'l, seguirem rodant, que és una poesia d'en Darío i que, a més, té un videoclip molt xulo que està rodat al Viver, en el que es veu l'Ikram i es veu el Rabab, també. Vull dir que, si voleu... curiosejar també a nivell visual de
0: podem
2: com serà...
0: Sí, anar al canal anar de YouTube i veure sí. el videoclip, no? De la cançó, de la cançó aquesta.
2: Sí, sí.
0: Oriol, alguna proposta més de cara a aquest estiu, a banda d'aquesta?
1: De cara a l'estiu no, però de cara a la tardor i hivern sí, perquè enguany tornem a fer el certamen de poesia Vila d'Argentona, el setè en aquest cas, que ja sabeu que el fem cada dos anys, i justament el dia 15 s'obre el període per la presentació d'originals. O sigui que des d'aquí faig una crida a tots els poetes o persones que coneguin poetes que fins al 15 d'octubre tenen la possibilitat de presentar obra i a finals mitjans de desembre doncs, lliurarem el premi del setè certamen de poesia a Vila d'Argentona.
0: Molt bé. Escolta, tu també, com a part de l'entitat dels Amics de la Vinya i el Vi, podíem acabar el recital amb una...
1: Ah, és veritat. No me'n recordava. Com que
0: una copeta de vi o alguna
1: cosa? Sí, sí, sí. Sí, sí. Com que el tema va del que va, doncs al final, a fora, gaudint de l'espai també, podrem prendre uns vinets, parlo en plural, maridats amb algunes tapetes. O sigui que, a part d'això, hi haurà, diguem-ne, aquest punt més gastronòmic i de tast que acabarà de rodonir la vetllada.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Carola, si et sembla, acabo per tu. Com es presenta aquest estiu? No sé si tens en ment de nous temes, nous àlbums, gira...
2: Sí, tinc una gira important.
0: Sí?
2: Sí.
0: Per tota Europa, vaja.
2: No, Europa ja hi he estat. Ara fa un mes estava allà, però no, sobretot, bueno, Itàlia i després sobretot Catalunya i la península Ibèrica. Sí, no sé, aviam, aquí a Catalunya, doncs el 2 de juliol estic a Barcelona, al Palau Güell, aquesta festa major d'Argentona no estaré, però bueno, ara fem això, que està molt xulo, i després tinc també un concert a Terrassa amb l'orquestra de cambra de Terrassa. I què més? Ah, i al setembre, important, faré un concert a la Mercè, a les festes de la Mercè a Barcelona,
0: i
2: presento un nou repertori que, de fet, és un encàrrec de havaneres, de cançó de taverna i havanera. I això em fa molta il·lusió.
0: Oriol, pren nota.
1: Sí, no, ja. No m'has vist l'orella?
2: Sí, sí. Bueno, podeu mirar la meva web, a carolortiz.com, em sembla que ho tinc més o menys actualitzat, i si no, les xarxes.
0: Molt bé, escolta, i ara que ja fa un temps que va reposant, no?, i que el públic se l'ha anat fent seu el disc enllà, una mica fas una mica de valoració de com està anant?
2: Molt bé, sí, hem tocat bastant, tenim concerts també l'any que ve, O sigui, fins a l'any que ve, vull dir, fins a tot aquest
0: 2027.
2: Any. Sí, sí, sí. Tocarem bastant a Barcelona a la primavera perquè ens han agafat a una gira de centres cívics. A l'estranger, això, a Itàlia anem amb aquest trio, molt contenta, sí. Ah, també estic al Festival de Música de les Vinyes, mira, relacionat amb el vi, una altra vegada, que és a Subirats. Això és el divendres següent d'aquest esdeveniment, això és el divendres 19 de juny. Uh-huh. Si voleu venir fins a Subirats,
0: vinga,
2: ja sabeu.
0: Va, doncs som-hi. Tenim l'agenda plena. Oriol, sí. Carola, moltes gràcies, que vagi molt bé la trobada.
2: Gràcies,
0: aquest diumenge,
2: Miquel.
0: Al Viver.
1: Tothom que vulgui, encara és a temps a fer la reserva.
0: Vinga, perfecte. Vinga. Que tingueu una bona trobada.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
5: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és capdalt.
3: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
5: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
3: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
5: Exacte, hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Terradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
3: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
5: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
3: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
5: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. t'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això què et pot provocar? Doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
3: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
5: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
3: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
6: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin senó l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sembla optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cumbia aquí guapa, salsera, i parlar de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem una curiosa coincidència a aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no? De la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no,

0: determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, em sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
1: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
2: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem, sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc al que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que la premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys, diguem, són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins tot negatiu, no, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
1: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
0: És que, a veure, això de la rehabilitació, a veure, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet un anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té molta

0: ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
1: Cosa que està totalment al seu dret, no?
0: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
1: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
0: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè evidentment el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
1: Però vull pujar una mica el focus, perquè com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder sortir en llibertat, transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
2: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, una vida ja completament cívica i respectuosa amb la llei, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment no només començar a plantejar-nos, sinó donar múscul, no?, i desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no?, sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no?, que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
1: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
0: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, sí, el Codi de la Democràcia?
2: 15 o 20, una cosa
0: molt. 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de 2 assassinats. Llavors, la resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
2: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
0: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, doncs el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. i el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
1: Sembla que hi ha un cert consens d'això. M'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica d'advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
2: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades del voltant del 30, i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, ara estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar amb una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, etc. Hi ha canvis en aquest sentit. 3, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
1: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè amb la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina, la reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això, quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i et ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient
1: sí,
0: les
1: sí,
0: dimensions
1: sí,
0: d'aquesta
1: sí,
0: olivera.
1: Sí, sí, sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, crec que vol citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en la unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, ens semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i de, no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana, que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al bell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakice, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciqué enviava a la seva germana. La Paciqué, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

L'Ajuntament d'Argentona aprova un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens deixa un altre titular. Argentona ha d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. Música. 47 joves de l'Institut d'Argentona s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua catalana, que en general l'han trobat molt fàcil. I amb el temps ens espera una tarda de núvols a tota la comarca, que en principi no ha de deixar pluja, però sí que farà baixar la temperatura. Demà serà un dia estable i assolellat, mentre que dijous veurem més núvols baixos i la temperatura serà més fresca que no pas avui. Comencem.

0: L'Ajuntament d'Argentona ha aprovat un préstec de 2.339.000 euros que permetrà finançar una part de les inversions previstes al pressupost municipal d'aquest any. L'operació de crèdit s'ha formalitzat amb el Banc Sabadell i inclou un any de carència dels interessos. El govern municipal defensa que el préstec és necessari per poder executar actuacions que ja estan en marxa o que s'han de desenvolupar durant aquest exercici, mentre que l'oposició ha qüestionat la necessitat d'endeutar-se quan l'Ajuntament disposa d'un crèdit d'un dipòsit bancari de 3 milions d'euros i manté nivells d'execució d'inversions inferiors als previstos en els pressupostos. L'encarregada de defensar el crèdit va ser l'alcaldessa Montse Capdevila.
1: Això només és una part perquè s'ha hagut d'escollir amb quines coses donaven prioritat perquè no es podien fer totes, doncs per lo del PEF igualment, doncs també en aquest cas vam tenir una reunió amb serveis econòmics per anar una mica doncs valorant amb quines sí, doncs ens veiem capaços, doncs perquè ja estan moltes engegades i aviat doncs es aniran veient o s'han d'acabar de complementar, com és, no sé, la fase 2 de la zona esportiva, que ja està doncs el projecte a la casa i s'haurà de fer doncs dins d'aquest any, o temes dels asfaltats o voreres de carrers, que també, i llavors o contractes doncs que tenim.
0: Els diners del préstec es destinaran a una àmplia llista d'actuacions. Entre les més destacades hi ha 768.000 euros per continuar les obres del carrer de Madà, 300.000 euros per la renovació de voreres i paviments i més de 54.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a les obres d'urbanització del carrer Sant Ramon. També s'inclouen 150.000 euros per desenvolupar la segona fase de la zona esportiva municipal, que consistirà en la construcció d'un pump track destinat a activitats sobre rodes, així com 100.000 euros per adquirir material escenotècnic per la sala. En l'àmbit dels equipaments es destinaran 80.000 euros a la redacció del projecte de rehabilitació de l'antiga fàbrica Velcro, una actuació que requerirà també una modificació urbanística prèvia. A més, hi haurà partides de 30.000 euros per equipaments educatius i per equipaments esportius. El préstec també permetrà finançar noves càmeres de vigilància a la via pública, armilles de seguretat per la policia local, equipament informàtic, nou enllumenat de Nadal, jocs infantils, mobiliari urbà i l'arranjament del solar situat al costat del CAP perquè funcioni millor com a aparcament. Primer dia de la selectivitat per a 45.821 estudiants catalans, dels quals prop d'una cinquantena d'Argentona, i sembla ser que el primer examen ha anat bé.
2: La sensació de la primera prova, que és castellà, ha sigut molt bona. Acostumats a un examen bastant més dur, aquest any sembla que han canviat una mica el model i han fet un examen més assequible. Ells han sortit molt contents, fins i tot algun nen deia, és un bombonet, no? Un caramelet o una cosa d'aquestes, que era molt fàcil. Ja veurem al final els resultats, però sembla ser que estan més contents, han sortit molt animats.
0: És en Ramon Salomó, professor de l'Institut, que ha acompanyat els 47 joves de l'Institut que avui comencen les proves. Aquest matí tenien castellà i anglès i aquesta tarda s'examinen de diverses assignatures d'especialitat. En aquesta convocatòria de les proves d'accés a la universitat hi ha 2.400 docents entre els correctors i vigilants que estan pendents dels gairebé 250.000 exàmens que s'arribaran a fer. Per cert, que el primer dia de les proves coincideix també amb una nova vaga de docents que han fet coincidir amb l'arribada del Papa aquest matí. Argentona participa un any més a la campanya Compra a Prop, Arriba Lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres als comerços de proximitat durant tot el mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients, ho explica la Míriam Plaza de la Fleca Casas.
3: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles participants. I ara l'informatiu, obrim

0: L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar els tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. La reorganització també estableix dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i divendres, la recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous, i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Atenció Famílies, el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 a l'Institut d'Argentona, dilluns i dimecres de 6:15 a 7:15. Per més informació, podeu contactar amb el club a paargentona@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara obrim agenda. Comencem la setmana amb música i família. Aquesta tarda l'Escola Bressol Municipal Cargol Treubanya acull un taller de musicoteràpia amb família. Avui dimarts, la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel convida una nova presentació literària. La cita serà a les 7 de la tarda. Aquest dimecres serà una jornada especialment intensa. A 2:15 de la tarda, el Saló de Pedra acollirà una sessió participativa per construir plegats el futur del comerç d'Argentona. Al mateix espai, de 6 a 8 del vespre, tindrà lloc una nova trobada de l'Àgora Argentona, Diàlegs pel Bon Viure, un espai obert a la reflexió i benestar emocional conduït per professionals de la psicologia. La jornada es complementarà amb una sessió de Cinem Fòrum al centre parroquial a partir de les 7 de la tarda. Ara el cap de setmana, dissabte al matí, serà el torn de la festa de l'Escola Bernat de Riudameia, que començarà a 9:15. I al migdia, a les 12, el Museu del Cant hi proposa una visita comentada a l'exposició El que queda de mi, de Julià Lladó. La mateixa artista guiarà el recorregut per una mostra que reflexiona sobre la identitat a través de fotografies intervingudes i manipulades. Diumenge, la natura i el patrimoni seran protagonistes amb la ruta del Viver d'Argentona, programada per les 11 del matí. I per tancar la setmana amb sensibilitat artística, a les 7 del vespre, l'Ermita del Viver acollirà la Copa d'Or, un concert recital inspirat en l'obra del poeta persa Hafez Shiraz, una proposta que combina poesia i música en directe en un entorn privilegiat. I tanquem l'agenda amb la proposta de cinema del Centre Parroquial pel proper cap de setmana.
1: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser.
2: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que...
0: El centre us proposa la comèdia francesa Assassinato en la tercera planta. La podreu veure dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre i diumenge a les 5 i a les 7.
2: ...de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
1: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
0: Seguim amb el temps. Aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, però especialment a la zona interior del Maresme Nord. En general no s'esperen precipitacions, però no es descarta algun ruixat al terç nord de la comarca. Les temperatures màximes avui baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. Dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols a la resalada litoral poc importants que no deixaran pluja. Dijous es mantindrà el temps estable i dominat pel sol, tot i que amb núvols baixos a la serralada litoral i un ambient un pèl més fresc. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
3: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, De cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran el Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental, i per tant precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura, i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força, i atenció perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 9 de juny.

0: A la una del migdia, moment en què començava aquest informatiu, les campanes de Sant Julià donaven la benvinguda al Papa Lleó XIV, que ha trepitjat l'aeroport del Prat justament a aquesta hora, a la una, i que ara serà a la catedral de Barcelona per fer una missa. Us hem explicat a l'informatiu que l'Ajuntament va aprovar ahir al vespre un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i també instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens va deixar un altre titular, i és que Argentona haurà d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. I també ens hem fixat en els 47 joves de l'Institut d'Argentona que s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua castellana, l'han trobat molt fàcil. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, i a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio. Viu la ràdio.

0: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on.
1: Molt bé, molt bona nit, carai, ja no. Sí, sembla que tinc una trompeta a la boca.
2: És que ara...
1: Sóc en Notxa, sóc en Notxa.
2: No, dir, potser estàs fent un personatge.
1: No.
2: I la gent no ho sap.
1: Avui parlarà més el meu germà que jo. Ja està vist. Bona nit. Parla tu, perquè ja veus que a mi surt la trompeta.
2: Bona nit, Notxa.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Ai.
2: Bona nit, Oriol.
3: Bona nit i bona hora.
2: Ho dic perquè ja fem...
1: Ja tenim el convidat.
2: Ja donem pistes, eh? Bé, benvinguts i benvingudes, i si hem de ser políticament correctes, benvingudis. Doncs això és el programa Notxes de Nit, un any més, un programa més, el programa cultural per excel·lència, respectant també el programa cultural que fa l'Oriol sobre la poesia, no?
3: Sí, que faig un poc.
1: És veritat.
2: I avui, com heu pogut comprovar, tenim l'Oriol, que ens parlarà d'un acte que es farà el proper
1: diumenge,
2: eh que sí?
1: Sí.
2: I també tindrem, si tot va bé, a la Teresa del Cucut, de la llibreria El Cucut, que ens recomanarà un llibre. I de... L'apartat música, no sé si m'ho pots...
1: Sí.
2: M'ho pots dir amb senyals o...
1: Intentaré explicar-t'ho bé. No, he pensat que... Mira, pensant-me que avui era l'últim programa, he pensat que com que hem estat tota aquesta temporada posant música salsa i hem posat diferents músics i orquestres, doncs que l'orquestra per excel·lència era la Fania All-Star, que naturalment reunia a tots aquests músics que hem estat escoltant al llarg de la temporada, i per tant, per allò, per arrodonir-ho, doncs avui escoltarem a la Fania, que en el qual doncs tant hi podem trobar l'Héctor Lavoe com en el Willy Colón, i per tant farem una suma de tots els que han estat passant pel nostre programa.
2: Perfecte. Doncs, escolta, doncs...
1: Anem a començar.
2: Anem a començar, doncs...
1: Doncs comencem el programa Notxes de Nit i escoltant la Fania All-Star, i anem a parlar amb l'Oriol Marfà.
2: Molt bé, endavant.
1: Vinga.

0: Molt bé. Ja som aquí una altra vegada.
1: Ja som aquí.
0: Et deixo parlar, Notxa, perquè veig que m'està sortint la trompeta i no pot ser això.
1: No, però t'es feliç i content en Joan.
2: T'estàs convertint en un tenorino.
0: Sí.
2: Per moments.
1: Bé, com us hem dit abans a la presentació del... el preàmbul del programa, doncs tenim ja el tenim des del principi, l'Oriol Marfà, ja prou conegut aquí a Argentona, és un agent cultural, no sé si li agrada aquesta paraula, però aquesta expressió,
3: bueno, però... home, com vulguis.
1: Com vulguis. Bé, doncs jo li dic que és un agent cultural, o un cul inquiet, o...
2: un remena cultural.
1: Un remena cultural, i aquesta vegada doncs porta una cosa que domina... domina molt bé dues coses, però la que avui parlarem és de la poesia. Dit domina bé altres coses, per allò que has dit de l'editorial, no? Sí. Ara en parlarem del Bebop. Bé, aquest diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda a l'ermita del Viver, evidentment Argentona, però això ho dic més pels que no són d'Argentona, però també és cert que hi ha molta gent d'Argentona que no sabria posar el Viver en el mapa, doncs hi ha aquesta, diguem-ne... Què seria? Un recital poètic?
2: Bueno, això neix d'un llibre, un llibre plaquet, un llibre petitó, d'una col·lecció que es diu Envinats, i a partir d'aquest llibre se'ns va acudir de muntar un recital que al mateix temps, diguem-ne, anés acompanyat de música. Vale? Recital de poesia i música. I llavors hi haurà la presentació del llibre i la intervenció, diguem-ne, estel·lar, d'alguna manera...
0: Sí,
2: de...
0: la música acompanya...
2: La música acompanya el llibre i la presentació del llibre. Sí, sí.
1: Veig que la presentació és feta pel mateix autor, no?
2: La presentació és feta pel mateix autor, Manuel Forcano, que és un poeta notable, que a més, diguem-ne, doncs, és filòleg i especialista en temes del Medi Orient, etc. I a més és un bon recitador.
0: Ell, o sigui, Manuel Forcano, és el que ha escollit els poemes i és el traductor, a més, o?
2: Sí, ha fet la tria dels versos dels poemes, perquè en el llibre aquest el que hi ha són fragments de poemes.
0: Val?
2: O sigui, no són poemes sencers, sinó són fragments. Versos. Uns quants versos d'uns quants poemes dels més de 600 poemes que va escriure aquest autor.
1: Per tant, entenem que el Manuel Forcano és l'autor en el sentit de que ha fet l'adaptació d'uns poemes adaptació en el sentit de fragments d'uns poemes ja existents.
2: Sí, d'aquest poeta persa del segle XIV,
1: val,
2: Hafez de Shiraz, un poeta molt, molt important de la poesia, jo diria, universal, de l'època de Petrarca, però en un altre territori i amb una altra mentalitat, etc. I ell el que ha fet és la traducció a partir de la versió anglesa i la tria d'aquests versos d'una colla de poemes.
0: Per què escollir un poeta com aquest, no? Hafez de Shiraz?
2: Vull
0: dir, no és un poeta, vaja,
2: no és un
0: jo no conec molts poetes, però vull dir que no és un poeta conegut per aquí, no? O sí?
2: Bé, és un poeta de l'alçada, diguem-ne, d'en Petrarca, però en l'àmbit de la poesia del Medi Orient.
0: Que tampoc és molt coneguda aquí.
2: Bueno, aquí...
0: Ho dic com a persona que no entenc d'un borrall.
2: Aquí segurament no és gaire coneguda, però és un poeta... Si haguessis de dir un poeta d'aquest període, del segle X fins al segle XV, del Medi Orient, sortiria
0: ell.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sortiria Omar Khayyam, sortiria Hafez de Shiraz.
1: Si des d'un punt de vista popular no és prou conegut Hafez de Shiraz, potser també és perquè som un món occidental, vull dir que potser exacte. Des de la cultura oriental és més popular.
2: És molt popular, és molt popular i molt venerat. Està molt vinculat al moviment sufí i al moviment xiïta i és venerat a tota aquesta àrea d'Afganistan, Pèrsia, Iraq.
1: Ara que has dit moviment sufí i moviment xiïta, algú, perquè clar, allò, la informació que ens arriba, que algú potser s'haurà espantat xiïta, perquè tot això la gent de seguida veu fundamentalisme, veu terrorisme. Ens podies, no sé fins on t'arriba la informació, si més no breument, què vol dir el moviment sufi o el moviment xiïta?
2: Bueno, el moviment
1: almenys des d'aquest punt de vista.
2: El moviment, bueno, estem parlant del segle XIV, per tant totes aquestes lectures que se'n poden fer des de la realitat d'actual no tenen sentit, no. I el sufisme i el xiisme jo no ho sé exactament, però provenen d'una escissió com l'ortodoxia cristiana i el catolicisme en un moment determinat, els orígens de la formació de l'islam. Però res més que això,
1: Per tant,
2: i el sufisme és el sufisme dintre del xiisme és una manera d'entendre, diguem, la religió islàmica més espiritual, Més espiritual.
1: Llavors podríem dir que igual que aquí hem tingut diguem-ne gent des de l'àmbit religiós que ha fet poesia que se l'ha anomenat inclús poesia religiosa, ens podríem dir que aquesta poesia és religiosa en aquest aspecte?
2: No massa, era ell que diguem-ne que era un líder o un representant d'aquest moviment, però la seva poesia és molt planera i molt de tocar peus a terra. El que passa és que utilitza molt les metàfores i aleshores de vegades una paraula en pot representar dues o tres, depèn de la interpretació que se li faci, però una primera lectura els poemes d'aquest senyor són molt planers, si voleu després en llegim un parell o tres i ja ho veureu. I en aquest cas la tria té a veure amb el vi i amb l'amor. La primera cosa, el vi, li va comportar bastants problemes en el seu dia amb ell per la, diguem-ne, la contradicció que comportava el dogma o la pràctica islàmica de prohibició del vi, no?
0: Clar.
2: Però ell, el vi, és quelcom més que el vi en un sentit estricte. I aleshores sí, li va portar problemes. Ell va estar en un moment determinat, diguem-ne, ben recolzat pels representants del poder en aquesta zona, i en un altre moment determinat va caure en desgràcia i va tenir d'exiliar-se, i després va tornar una altra vegada al seu poble, que el seu poble és Shiraz.
1: I bueno, has dit el vi, però clar, al ser diguem-ne un moviment religiós, pensava que també hi afegiries l'amor, però potser l'amor està vist des d'una altra, bueno, des de la seva religiositat és
2: bueno, com Sant Joan de la Creu o altres poetes que l'amor, diguem-ne, s'eleva
1: a
2: l'aire més místic, no?
0: Clar.
1: Per què creus, en el teu cas perquè em dóna la impressió que tu per dir-ho així, també ets un fan d'aquest poeta.
2: Bueno, jo tampoc el coneixia, francament, i al llegir uns quants versos vaig pensar, aquí hem de muntar un sarau a partir d'aquest llibre.
1: Què et porta a pensar això? Vull dir, o dit d'una altra manera, un poeta persa del segle XIV... Què ens podria captivar a gent del segle XXI?
2: Llegim algun poema.
1: Val.
2: I ja ho veureu.
1: Doncs,
2: no?
0: I tant.
2: Doncs no cal que llegim gaires.
1: No, perquè tinc curiositat. Aviam, també sé que em podries contestar, Oriol, com qualsevol poeta. Bueno, és la bellesa de la paraula, no? Suposo. Si en tens algun...
2: Per exemple, a veure, un canvi aquí, ara mateix. No perdis cap ocasió d'una copa de vi entre flors. No badis. Cada vegada tens menys temps.
0: Aquest, doncs, està relacionat amb el vi, això que has dit.
2: Sí, quasi tots.
0: Suposo que el títol, La copa d'or, també deu tenir relació amb,
2: sí, clar,
0: amb això del vi.
2: Sí, sí, i em sembla que en algun dels versos escollits d'aquí apareix aquestes dues paraules. La copa d'or. A veure, una altra, per exemple. No tardis, vine. Durant una estona, amb el vi serem ruïnes. Veuràs que entre el runam sabrem trobar un tresor.
1: Clar, jo crec que l'atracció que té d'entrada només amb aquestes dues lectures és que tu ara, perquè m'has dit que és del segle XIV, però això...
2: Però podries pensar que és d'ara.
0: Sí,
1: això,
0: sí, sí.
1: Això és escrit de fa 5 minuts, com d'abans d'ahir, com de fa 2 anys, no?
2: Va somriure igual com fa la copa. Van veure'ns els besos dels llavis.
0: Pues sembla molt actual, sí.
2: Clar que és una traducció...
0: No, clar, posada al dia, no?
2: Dia, Però bueno, sí, és molt actual, sí. I a més és molt llaminer, molt engrescador, i mirarem diguem-ne, d'acabar-ho amb un tas de vins, Això ho parlarem després, si vols.
1: El fet de que tu veiessis, Oriol, només llegir, perquè suposo que et duria venir el mateix llibre a les mans,
2: sí,
1: llegir aquests que a més, que són fragments, vull dir,
2: fragments.
1: Que clar, suposadament el poema són llargs. Sí, sí. Què et va portar de dir això ho hem de convertir en escenari o convertir en espectacle o...
2: Una il·luminació. De seguida que...
1: Com el Santa Teresa de Jesús, no?
2: Exacte, com el sufís. Jo estic subscrit amb aquesta col·lecció que es diu Envinats, Envinats, i bé, sempre espero que m'arribi, doncs, el número corresponent. Em fan 4 cada any. I quan vaig llegir els primers versos d'aquest, li vaig trucar a l'editora i dic, escolta, Montse, dic, hem de muntar alguna cosa amb això. I ja està. I llavors pues, vam començar a pensar i on i de quina manera i tal. Llavors, a partir d'aquí vam engrescar a la Carola, i com que la Carola té molta relació pel que fa a la seva música, les seves intervencions musicals, etcètera, amb músics de l'Índia i del Medi Orient, etcètera, doncs també de seguida s'hi va engrescar.
1: Sí, vas fer com una mena de connexió d'idees,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. I després vam parlar amb en Darío, i en Darío, doncs, de seguida ens va dir que sí. I llavors, bueno, doncs res.
0: Com que tot venia rodat, es va dir, sí, doncs...
2: Ja està,
0: més facilitats no poden haver.
2: Desvestirem l'ermita i la convertirem en un temple de la poesia persa.
1: Jo t'ho deia això perquè, de la mateixa manera que tu, com una persona que fas poesia, llegeixes poesia, saps llegir-la i fer-la teva, també deus trobar-te lectures de poesia que la disfrutes però que no hi veus una posada en escena.
2: Exacte, sí, jo vaig pensar que això era molt susceptible de posar-lo a l'abast de la gent en general i de fer-ho en un lloc, diguem-ne, doncs, màgic, no?
0: L'espai també compta.
2: L'espai també compta.
0: I tant,
2: no?
0: I tant.
2: Podíem haver fet a l'exterior, però bueno, vaig pensar que en aquesta ocasió fer-ho a l'interior de l'ermita i amb uns músics molt vinculats a aquest ambient, no? Perquè...
0: Clar, ara et donava a preguntar. L'Ikram Khan, que toca un instrument que es diu rabab,
2: sí,
0: que és un instrument...
2: És un instrument...
0: També deu ser de per aquella zona, no?
2: De per aquella zona, de corda.
0: Aha.
2: Que té, no sé si aquest dematí em parlava la Carola, que no sé si té una vintena de cordes, i és un instrument que té 200 i pico d'anys.
0: Ostres!
2: Sí. Tant és així que, bueno, el porta com si fos el Sant Cristo.
0: Clar.
2: I el anirem a portar al Viver el diumenge al dematí i el deixarà a dins de l'ermita perquè l'instrument es vagi adaptant al microclima de... el microclima que hi ha dins de l'ermita.
0: És com una espècie de guitarra o...
2: Sí, és com un instrument d'aquests indis. Saps aquests
0: ah, com el sitar?
2: Sí, sí, sí.
0: Uh-huh.
2: Una mica més compacte
0: uh-huh.
2: i amb moltes cordes i no sabria dir-te què més. I, bueno, i la música que ell toca és una música, diguem-ne, que no utilitza l'escala normal d'occidental.
0: Val.
2: Eh? O sigui que té aquest so oriental.
1: Escolta, Oriol, clar...
2: Per cert que aquest xicot viu al Masnou, o sigui que el tenim molt a l'abast.
0: El tenim a l'abast,
1: no, clar. No, fantàstic. Clar, jo ara intento... Clar, a tu tens una idea, la transmets, els que tenim idees es poden trobar, que ens quedem més sols que la una, eh? O que podem aconseguir gent per portar allò, però també ens podem trobar que aconseguim gent però que treballen, diguem-ne, per encàrrec, vull dir, clar, d'alguna manera, tant la Carola com l'Ikram també s'han apuntat aquesta fascinació, no sé.
2: Sí, sí.
1: Perquè, vull dir, siguis músic, siguis ballarí, siguis el que sigui, tu hi has d'entrar perquè...
2: I de fet hi han entrat.
1: S'han enamorat d'aquest projecte.
2: Sí, sí, de fet hi han entrat i han entrat tots dos i amb molta empenta i molta il·lusió. L'Ikram perquè... Clar, estàvem tractant d'un poeta que ell
0: clar.
2: Coneixia molt bé
0: clar.
2: I que a més ell parla surfi, em sembla que és surfi, o sigui, la llengua persa, o sigui, ah. Ell és capaç de llegir els originals d'aquests poemes, eh? Està molt vinculat a tota aquesta àrea de l'Afganistan, de l'antiga Pèrsia, etc. I per l'altre cantó, ja us ho he dit, que la Carola doncs, també ha tingut molta, i té molta relació amb músics de la Índia uh-huh. i del Pakistan, etc. I es van engrescar de seguida.
1: O sigui, amb aquest concepte...
2: Sí, i llavors han preparat, o sigui, s'han fet seva la proposta i bueno, han preparat un recital ad hoc per aquest poemari.
0: Per tant, hi haurà recital de poemes, uh-huh. o aquests trossos de
2: sí,
0: poemes,
2: sí.
0: acompanyats de música...
2: Sí, i una presentació prèvia que farà Manuel Forcano, parlant del poeta, del context del poeta i del perquè doncs, d'aquest llibre que ell ha preparat.
1: Sí. Llavors, recitar això. El poema, qui els recitarà?
2: El recitarà Manuel Forcano.
1: Vale, ah. O sigui, el Manuel Forcano explicarà el llibre, el projecte, i ell mateix serà el recitador.
2: I ell mateix recitarà alguns d'aquests poemes, vale. Fragments de poemes.
1: I sense allò que es diu ara, sense fer spoiler, que diuen, és una recitació i de fons sempre ens quedarà la música... O hi ha moments que la música té un protagonisme i després passa...
2: No, l'escaleta, més o menys, de l'acte serà una presentació per part de Manuel Forcano i llavors ja intervindran els músics i uh-huh. tocaran una peça, després en Forcano intervindrà recitant alguns poemes, no masses, però alguns, després tornarà a intervenir la Carola Ikram, després una altra vegada en Forcano i després... la Carola i l'Ikram una altra vegada i finalment l'Ikram ens explicarà aquest instrument, en què consisteix, d'on prové, els seus orígens, com funciona, etcètera, etcètera.
1: No, ho dic perquè clar et crea tant interès conèixer el perquè i l'origen de la poesia com una música que no només és el fet que estigui fet expressament per això, sinó que ens transporti, no?
2: Ens transporta...
1: des del punt de vista occidental, no?
0: A Pèrsia, no, ens transporti en aquesta època...
2: Aquesta època i amb aquest, diguem-ne, ambient musical i artístic. Sí, uh-huh. sí, sí, sí.
1: Doncs escolta, anem a recordar als sí. oients, 14 de juny, a les 7 de la tarda, a l'Ermita del Viver... Manuel Forcano és l'autor, presentador i farà laboratori dels poemes i acompanyats amb la música de la Carola Ortiz, que és veu, clarinet i percussió en aquest cas,
0: uh-huh.
1: i l'Ikram Khan amb aquest instrument que ja per si ja porta curiositat, que es diu rabab. És així?
2: És així.
1: Hi haurà alguna cosa més? Ho dic perquè, sí. com que es diu la Copa d'Or, sabem que... t'agrada el vi, en el bon sentit de la paraula, si és que existeix un mal sentit de la paraula, el fet de que l'editorial es digui Vi Bob, hi haurà alguna cosa relacionada al llibre, la Copa d'Or, el que ens has llegit tot ha tingut relació amb el vi, hi haurà alguna cosa
2: haurem
1: més?
2: Haurem de celebrar-ho i regar-ho amb un vi i una mica de tast.
0: Uh-huh.
2: De manera que quan acabi el recital, l'acte, a fora tindrem ocasió de fer tres tastets amb tres vins diferents acompanyats d'alguna cosa, diguem-ne, sòlida que maridin amb aquests vins.
1: Perfecte,
0: perfecte. Perfecte. Clar, l'espai no és molt gran, per tant...
2: 100 persones.
0: 100 persones.
2: I mirem d'encabir-hi 100 persones. En aquests moments us haig de dir que s'han cobert totes les... Totes
0: molt bé,
1: les fantàstic.
0: Molt bé. Per tant, ja no pot entrar ningú més, per entendre's, no?
2: No. Si de cas hi ha algú que vulgués entrar, que em truqui i jo li diré, escolta'm, si tens ganes de venir i et vols esperar una estona, clar, 100 reserves vol dir que potser hi haurà...
1: Potser fallarà algú.
2: Clar. 3, 4, 5, que no podran venir. I llavors miraríem de fer entrar doncs, a les persones que...
0: Val.
2: Però... No assegurem ja l'entrada perquè està cobert el 100.
0: Perfecte. Hi ha taquilla inversa, vol dir sí. Que un cop acabat l'acte, doncs...
2: Passarem la bacineta.
0: Això, el que es deia sempre, no? Passar la barretina, em deia.
1: No, passar la patena, no?
2: La bacina.
1: Ah, sí?
2: La bacina.
0: Però, la patena és la de les hòsties.
2: Per les hòsties.
1: Ah, sí, perdona.
2: I la bacina és com una mena palangana.
0: Sí. Això mateix.
1: Va. Sí. Net com una patena.
0: Net com una patena,
1: Calma.
0: Sí. Aquestes frases estan molt bé.
2: Hem de passar a la bacina, no?
1: Clar. Home, estaria bé, també tindria la seva...
0: Nosaltres en deien passar el barret.
2: Passar el barret, també.
1: Sí,
0: els actors és passar el barret.
1: Sí, els actors passar el barret i quan estàvem molt gegants passar la barretina.
0: Passar la barretina, sí.
2: I si de cas,
0: és qüestió de passar-la.
2: I si de cas, també el que podem fer al final és, amb un salt passer,
0: també
2: donar la benedicció.
0: Igual també pot passar per allà, ara que està molt a prop, el Sant Pare pot passar.
1: Exacte.
0: I donar la benedicció.
1: Home,
0: ja que és aquí, aprofitem-ho.
1: Que s'esperi una mica.
0: Sí.
1: Escolta, també he vist, m'ha fet molta il·lusió, doncs, que dit dels organitzadors, òbviament els Amics de la Poesia, aquesta editorial, la Bi-Bop, col·labora l'Ajuntament i el Viver d'Argentona.
2: Sí.
1: Trobo que ja sé que ho estem veient a nivell poble, que cada cop...
0: Hi ha més actes allà, eh?
2: Sí.
1: Trobo que és una bona... Per part, en aquest cas, del qui porta el Viver, que no sé ben bé si és una fundació o què...
2: Bueno, no, sí, a darrere d'en Darío, que és el baró de Viver, hi ha un... Jo no sé quina fórmula, diguem-ne, estatutària té, però és el... alguna cosa que es diu el Viver d'Argentona, però de fet és ell mateix.
0: És ell el que...
2: Sí, sí. Llavors la interlocució ha estat directament amb ell, ha sigut molt fàcil i ell està molt obert a aquest tipus de coses.
1: Ara, perdona, que no havies acabat.
2: No. Per tant, no hi ha hagut en absolut cap problema des del primer moment.
1: Ara només a nivell de com arribar-hi, ja sé que ja ho sento molt, les places ja estan cobertes, però com que la punyeta que té el Viver...
0: És que has de travessar la carretera.
1: La gent hi ha d'anar a peu, pot entrar en cotxe, aparcar...
2: Podrà entrar en cotxe i l'aparcament és molt fàcil, molt a l'abast, perquè una de les peces aquelles de gespa que hi ha just entrant a l'esquerra doncs estarà disponible per aparcar tots els cotxes
0: perfecte,
2: que es vulguin.
0: Perfecte.
1: Sí. Bueno, un cop més, digues, anaves a dir...
0: No, que ja hem donat tota l'explicació possible, ja hem sabut de què anirà, com anirà, ja hem sabut que també no hi haurà places, per tant... si algú es vol, el que deies, no? Si algú es vol arriscar. Fa molta il·lusió anar-hi, doncs...
2: Que vingui per
0: que
2: allà,
0: vingui i a veure, perquè...
2: Segur que aquesta tarda hem cobert el 100. I aleshores jo he avisat els que havia d'avisar i ara el que us dic és això, no? De dir, escolteu, si hi ha algú que estigui molt interessat, que vingui perquè sempre...
0: Sempre hi ha algú que per algun imprevist no ha pogut venir o el que sigui.
2: Ningú ha pagat l'entrada, per tant...
0: sempre hi ha el risc que no, de que algú digui, ostres, es mira, em fa mandra i no hi vaig.
2: I no hi vaig, no?
0: Recordem-ho que això és diumenge a les 7 de la tarda a l'Ermita del Viver d'Argentona, la Copa d'Or de Jacez de Shiraz, amb la Carola Ortiz, veu, clarinet i percussió, i l'Ikram Khan, amb aquest instrument especial que es diu rabab, que tindrem una explicació i ens ensenyarà el mateix.
2: Ens ensenyarà a tocar-lo.
0: Sí.
1: A tocar-ho vol dir fer així.
0: Exacte. Fer així, fusta, més, més no, perquè ha de ser perquè dificilíssim.
1: Sí. Jo, amb 6 cordes, m'atabalo.
0: Imagina't amb 20. No, no, no. Escolta... Ha de ser interessant escoltar-lo.
1: Sí, sí. Oriol,
2: digue'm, digue'm.
1: Bueno, que, ja té èxit només amb la presentació. Sí que potser és una mica agosarat perquè això s'ha de parlar com a mínim en 3 o 4, però s'ha arribat a pensar que a part d'aquesta presentació això pogués tenir més camí, aquest espectacle concret, o encara està...
2: No sé, quan vam fer l'espectacle de Joan Margarit sobre un llibre que va editar en el seu moment l'Eixarnador, Joan Pannon, en vam fer un CD i després vam fer alguns visos, entre d'altres a Barcelona. O sigui,
0: no es pot descartar.
1: No és descartable.
2: Sí, sí, sí. O sigui, en aquest cas anterior vam fer la primera diguem, representació aquí a Argentona, després vam anar al CIC i després vam anar al Harlem. Bueno, això també és qüestió de que els que intervinguin doncs ho vegin clar i
0: diguin, ostres, doncs sí, va, anem a moure, no?
1: Perfecte. Avui aprofitar-me que estàs aquí,
2: sí.
1: Com que ets membre dels Amics de la Poesia de la Poesia d'Argentona, perdó, si tens alguna notícia, sí, més, vull dir, si hi ha, a part de...
0: A part d'això, si sí, feu alguna cosa més, o sí, teniu previst alguna,
2: sí,
0: cosa.
2: Sí, tenim previst aquest any, que és any parell, el 7è certamen de poesia Vila d'Argentona 2026, el dia 15, que 15. És l'endemà de
1: anava a dir això, eh?
2: El dia 15 s'obre, diguem-ne, el termini per la presentació d'originals. Les bases estaran penjades a la web de l'Ajuntament, també a la web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, fins al 15 d'octubre.
0: Val? Perfecte.
2: I bueno, hi ha un jurat, com sempre, i la primera quinzena de desembre es farà el lliurament del guardó del Premi Esteve Albert, que correspon. I ja sabeu que aquest certamen i aquest Premi Esteve Albert va vinculat a la publicació a l'editorial Boliana. O sigui que tothom que s'hi vegi amb cor, tothom que conegui una persona que escriu poesia, etc, etc, doncs que sàpiga que s'hi pot presentar des del 15 de juny fins al 15 d'octubre.
0: D'octubre.
1: Perfecte. Perfecte.
0: Perfecte, doncs queda dit.
1: Jo
2: som el premi està dotat amb 1.000 euros, com la vegada anterior.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Jo
0: i com a grup de poesia que a vegades feu feu recitals de poesia així, teniu alguna cosa prevista?
2: Tenim una cosa pensada.
0: Val.
2: Però com que no la tinc lligada,
0: millor ja ens l'explicaràs quan ho tinguis
2: no anunciar-la.
0: Vale. Quan ho tinguis.
2: Però seria segurament pel setembre o octubre.
0: Perfecte.
2: Vale?
0: Vale.
2: Abans de que comenci la tardor literària.
0: Ahà.
1: Perfecte.
0: No? Doncs vinga, ho tindrem en compte perquè així ens ho puguis venir a explicar.
1: Jo amb permís m'agradaria que ens recitessis un altre poema,
2: sí,
1: perquè a mi m'agrada molt a mi m'agrada la poesia, però la poesia així breu i contundent m'encanta, i no ens has posat la mel, però sí que ens has posat la copa a la boca i el vi. Si en tens alguna que en especial t'agradi.
2: Sí, mira, aquesta, per exemple. Bueno, m'agraden tots, eh? Però
1: bueno, ja ho sé, ara faig triar.
2: Diu, la nostra alegria va néixer de l'aroma subtil d'aquell vi. L'amor va ser el nostre convidat.
1: Doncs ens quedem... Un bon final,
0: sí, sí,
1: un bon,
0: sí,
1: final.
0: Sí, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Aquesta m'agrada, sí.
1: Doncs, Oriol, que vagi molt bé.
0: Ja,
1: jo crec que hi ha
0: que, fer... que hi hagi, que tingueu èxit, perquè sí. Si la gent, doncs, per lo que es veu, doncs, té ganes d'anar-hi, espero que disfrutin.
2: Esperem que sí.
0: I que, bé, que, i que vosaltres també disfruteu fent-ho, perquè...
2: Per això ho fem, eh?
0: Per, sí, normalment, per això està.
1: Sí.
0: No? I, no, no, i... I a l'haver-hi aquesta gent, tota aquesta gent implicada, doncs, segurament és perquè tenen moltes ganes d'implicar-s'hi, de fer-ho bé i de que surti bé, no?
1: I ha de fer molta il·lusió que montis alguna cosa i et diguin... allò que també ens agradaria a la gent del teatre, entrades exaurides abans de començar. Vull dir que felicitats, molta merda que diem nosaltres, Oriol, i sempre ens repetim més que l'all, però saps que tens aquesta ràdio i aquest programa per qualsevol, notícia que ens vulguis donar.
2: Moltíssimes gràcies, eh, per vosaltres.
1: D'acord,
0: fins la propera.
1: Oriol, t'agrada la salsa o no?
2: La salsa, sí.
1: A part del vi, t'agrada la salsa,
2: sí,
1: també? Doncs som-hi, no, amb la Fània.
0: Continuem amb la Fània All Stars.

0: No tinc altres paraules que animar-vos i dir-vos que heu d'escoltar insistentment, sense parar, Noches de nit, per estar plenament informat del teatre i de tots els mil shows que per aquí aquestes rodalies es duen a terme. Perquè acabareu tan o més locos que aquests dels Noches, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Els llibres del Cucut.

0: Ara sí.
1: Ara sí.
0: Ara sí.
1: Ara sí, ara sí.
0: Anava a dir-te, Xevi,
1: què?
0: Mira que l'han posat... Trobo que aquesta música és molt adient
1: per als llibres.
0: Per als llibres de la
1: sí,
0: Teresa.
1: Queda eh? Molt bé, sí, queda sí, molt bé.
0: Va fer bona tria en el seu moment
1: en Peti.
0: En Petri. Molt bé. Tenim la Teresa el Cucut, que ens parlarà evidentment de llibres.
1: Hola, Teresa, bona nit.
2: Hola, bona nit. Avui no ho sabia que us veuria.
1: Nosaltres tampoc.
0: No, t'he enviat un WhatsApp, que no sé si l'has rebut.
2: El WhatsApp amb el mòbil al bolso o bolso a la cova de la llibreria.
0: Ah, vale.
1: Ostres.
2: No l'agafo.
0: Doncs, de fet, mica, inclús li he dit al meu germà, dic, jo l'he enviat el missatge, però veig que no l'ha vist, per tant pot passar de tot avui.
1: Sí, però sí, però sí. Podem fer-ho o no? Sí, no?
2: Sí. Sí,
1: sempre hi ha alguna notícia.
2: Sí, hi ha molts llibres per aquí, no hi ha cap problema.
1: Cap problema.
0: Serà per llibres.
1: Serà per llibres, no?
2: I tant.
1: Avui no et parlaré gaire, jo que estic, ja notes que estic amb la veu...
2: Sí, enrogallat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Rugall,
1: imagina't. Sí, això d'aquests canvis de temperatures i de temps i de tot això m'ha afectat molt. Però bueno, res, no és res dolent, dic.

0: diguéssim.
1: Molt bé. Escolteu, i saps una cosa? Que he d'intentar solucionar el tema del Facebook, perquè a vegades, de dimarts en dimarts, no sé si us he pagat d'un llibre o no us n'he pagat, saps? I penso, ara aquest no sé si us hi he dit o si ens n'hi he pagat. Us sona que us pagués d'un llibre que es diu Pel carril del mig?
2: Sí.
1: Ah, perquè
2: sí.
1: És molt divertit, sí. I feia molta gràcia.
2: Sí. No, i des de que em vas parlar del llibre, qual cop que agafo l'autopista i veus aquells que...
3: Els que van pel mig...
2: Que són de bots d'anar pel mig, que dius, però a part, que no veus que ens pots anar malament a tots.
1: Bueno, i ara es muta, no?, aquesta...
2: Sí, sí.
1: ...d'anar pel mig, vull sí. dir que no és una cosa que diguis, ah, mira, és la manera més còmoda de moure'm. Que bueno, que si hi ha cotxes grans a la dreta i camions i tal, és que al mig hi passa sovint. El sí. que passa és que t'has de tornar a replegar cada vegada, tinc entès, no?
0: Sí, això mateix. Representa que pel mig, doncs, tu, mentre estiguis adelantant, doncs pots anar fent, però un cop ja has adelantat, t'has de tornar a posar a la dreta.
1: Sí. És molt divertit el llibre, hi ha cartes sí. aquestes que són boníssimes. Bueno, cartes presentació, clar, perquè... se suposa que el que ha escrit un llibre molt curt, però l'han plenat de prefacis i de això, tot de com es diuen el que te fan una prèvia, com si fos un taloner, que en vas tinguent d'altres que diuen coses de tot i van publicant
0: amb altres convidats que escriuen coses.
1: Vull dir, moltes vegades es demana un preàmbul o una introducció, no? Doncs és que ell s'inventa tot, s'inventa una prelusió, un proemi, un preludi, un pòrtic, un tot, perquè clar, vull dir, si no emplena el llibre, no...
0: Clar,
2: està molt bé. Perfecte.
1: Bueno, doncs si vulgui riure aquest estiu i no tingui gaire temps, perquè el llibre és curt i a més cada carta d'aquestes pues, es llegeix en 10 minuts, doncs on 5, doncs tu, que ho sàpiguen i que ho recordin com una lectura desenfadada, estiuenca i divertida. Quan l'acabes de llegir no saps ben bé si has de passar pel carril del mig.
0: Clar,
2: si et convé. Bueno, jo estic, ja t'ho vaig dir que l'he començat i l'estic trobant que m'ho puc passar bé, és el que vaig dir-te d'en Junil.
1: Sí, en Joan Lluís Lluís és un crac, ho escriu de meravella.
2: És així... No, pinta bé, la veritat és que i ja posats estic, clar, és un llibre molt il·lustrat, a mi sóc una persona que m'agrada molt les rondalles i les llegendes, no sé si aquest el tens tu, em sembla que l'editorial és la FAE2, em sembla que es diu
1: Sí, F2,
2: perdona,
1: F2, sí.
2: Que rondalles i llegendes dels Països Catalans, sí. Amb una il·lustració preciosa.
0: Ja l'he vist, aquest llibre.
1: Aquest gros, tapa dura. Sí. Si posen a la taula del centre, d'allà, del menjador, eh?
2: Sí. Bueno, ara fa de mal dir, perquè bueno, la gent coneixerà una intimitat meva. Jo el tinc en el lavabo.
1: De fet,
2: jo tinc llibres en els lavabos.
1: Però aquest és una mica gros, no?
2: Sí, però el tinc.
1: Ja, està bé. La meva germana té les mafaldes, encara.
2: Veus? I llavors... ja saps a què es va fer els lavabos, doncs, però em comporta seure la tassa.
1: Sí, doncs, no tenia estrès.
2: Em va molt bé perquè està molt ben documentat, també, i la veritat és que també està molt bé. Va, ja està, ja he xerrat massa, qui li toca xerrar és tu.
1: No, mira, doncs avui, bueno, no ens hem vist cada gaires dies, però... sabeu que en aquests moments s'està votant el Premi Llibreter. Bueno, ara ja està votat el Premi Llibreter. Només els que estan a la Junta saben quins són els títols guanyadors de cada categoria, però jo he parlat en diferents àmbits de quins són els que han sortit finalistes i que han estat votant els llibreters. Per tant, en categoria de llengua catalana, que tenim en Virgil, que aquest sí que us n'he parlat, perquè sóc una fan absoluta i total de Virgil, vull dir, jo és un llibre que bueno, m'entusiasma, I també hi ha Cravioto, que és un recull de contes, i Ferran Garcia, que ha fet una novel·la que es diu Sau, que probablement no n'heu sentit parlar encara gaire, però si us dic una novel·la que es diu Guilleries, podeu us sonarà més?
0: Perquè, Guilleries.
1: Sí, fa uns 3-4 anys va treure Guilleries en Ferran, i en aquest llibre se'l va conèixer més, perquè era un autor, és un autor que ja va néixer l'any 71, vull dir que ja té una edat, no és pas una criatura, 54-55 anys, però nascut a Taradell. Llavors els crítics diuen que es nota que és de la Plana de Vic, que la seva literatura i les seves històries estan ficades en allà, que geogràficament sempre parla d'allà, i que això provoca que tinguin una pàtina concreta, un missatge també especial. I ell ha publicat, que és una cosa, jo la trobo molt simpàtica, si es pot fer, ha publicat sempre amb la mateixa editorial, sobretot ara últimament, que és Males Herbes, i amb això es nota que són ben avinguts, o sigui que el perfil editor amb ell, com amb l'autor en Jordi Masó, Chacona, que també recordareu que sóc una fan de Chacona, estan a Males Herbes. Llavors, Sau és finalista del Premi Llibreter, dimecres se sabrà qui ha guanyat dels tres, i el que té és un llibre dur en l'aspecte que és una mica fosc, difícil. He d'avisar que és per lectors que els agradi molt trobar també vocabulari, la riquesa del vocabulari, però hi ha una combinació entre la duresa de viure natura i també l'alegria de viure natura, saps? La bellesa d'una sortida de sol, d'una posta, d'un verd, d'un prat, però l'altra vegada doncs, la fred, els trajectes llargs, la dificultat en què hi creixi, doncs, que sigui fàcil plantar-hi o que d'aquí en surti la vida. Llavors és una novel·la, Sau és una novel·la llarga, de gairebé 500 pàgines.
2: Déu-n'hi-do.
1: Hi ha un parell d'històries que semblen que no es trobaran, però tenen un fil comú que no es pot dir què serà ni cal, i uns personatges que viuen molt a natura i que viuen amb certes dificultats la vida. Si vulgueu saber una mica com escriu, el primer paràgraf, això que us dic de la natura i de la manera de ser i a la vegada la lírica també es nota molt d'aquest autor. Val? I mira, us llegiré una estoneta que fa 5 minuts, per exemple.
2: Sí, tranquil·lament.
1: Em digueu. Mira, diu, la tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola, nosaltres sí. Havien estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous, i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ell feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt del llit i quan va aparèixer a la cuina, amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir, no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirada sí que n'hi ha. Varen passar els 3 dies següents acomiadant-se. Ella li va explicar el que havia de fer. Ell l'escoltava en silenci. L'única cosa que li havia demanat, si volia compartir la vida amb ella, era que quan arribés el moment ho fes. Tot semblava tan llunyà, aleshores, que havia dit que sí. Per això, i perquè l'estimava com s'estimen les pestanyes i les llàgrimes. Però futur és només una altra manera d'anomenar el present, i com tots, també aquell dia llunyà havia arribat. Els 3 dies de comiat foren 3 punts suspensius que des d'aleshores llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Aquesta és la primera pàgina de la novel·la.
2: Déu-n'hi-do.
1: Avisa. I en avisa no és traïdor.
0: I tant.
1: No,
2: sí, perquè la,
0: sí, sí que avisa ja d'entrada.
2: L'entrada ja et deixa...
0: Ja t'està dient el que passarà, poder, no?
1: T'avisa part d'una de les històries que s'arribarà enllaçant amb una altra, ja està dit. A més, continuen aquí i parla de que tenen 2 filles i una mort. I a més ho diu, la primera mort, la segona no. i ho diu així, amb una frase curtíssima. Amb això t'ho deixa, és a dir, el lector, la novel·la és llarga, però diu moltes coses, i no s'allarga per dir-te una cosa. Fixa't, amb aquesta mica de descripció, sabem que a prop de casa seva hi ha un riu, que ell a casa s'ho pot permetre i que se'n cuida de la infraestructura i de tenir més o menys les coses a punt. Fins i tot li ha preparat un vestit que es posarà de flors. Ella es pot banyar en el riu i, per altra banda, parla de les fondàries del bosc, o sigui, aquests punts suspensius que llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Aquest, jo no he entès què ha passat, que li queda en aquest home probablement, i de la qual cosa no se'n revindrà més, és a dir, que pensava que podria suportar el que ella li havia dit.
0: Clar.
1: Com mor? Per què? Per què ho pot dir d'un dia per l'altre? Com sap que d'aquí 3 dies morirà? Bueno, tot això m'imagino que anar llegint ho irem descobrint, irem veient què passa, però és això, gent que ha nascut a la natura, gent que no coneix més enllà de tot això, perquè té que també aquella saviesa ancestral, no?, de saber-se comportar amb els silencis, amb la realitat de la vida i la mort, i de una família.
2: En quina època s'ambienta aquesta...
1: Mira, no, tampoc ho defineix especialment, eh? Seria a principis del segle passat, o sigui, mitjans, 1900... Jo, mentre anava llegint, de veritat que no aconseguia posar-hi una data clara, però em ficava 1920, 1930... Allò, m'imaginava el meu pare jove, saps? Una època així en la qual ja hi ha coses actuals, però no és on estem ara nosaltres. Evidentment no hi ha tecnologia, en cap cas, en cap moment. I fins i tot no recordo mitjans de locomoció rebuscats, saps? Vull dir, probablement el cavall i el macho i el carro. Vull dir, jo em ficaria a principis del 1900. I no recordo, perquè fa temps que el vaig llegir, perquè bueno, vaig estar jurat i tal, i nosaltres el vàrem llegir ara fa 3 mesos, quasi, o així, o més. I sé que, bueno, hi ha molt de camp, feina a la vinya, hi ha també la religiositat, el catolicisme, els credos, l'ajuntar-se per fer les cerimònies. Aquesta feia pensar una mica també en Víctor Català, o sigui, jo vaig llegir de jove molt de Víctor Català a tots els drames rurals, i llegint en Ferran García trobava Víctor Català. Constantment m'hi feia pensar, constantment. També us he de dir que hi ha moments d'una violència que la trobo... A veure, la paraula gratuïta queda una mica així, però, ostres, la vaig trobar molt agressiva, perquè no me l'esperava, saps? Enmig de paraules boniques, de sobte et fum una escena que dius, hosti, noi, caldria ara que em fotessis aquesta cosa,
0: saps?
1: Això sí que ho té, Sau. Jo, mira, us he de dir una cosa, si hi ha algú que li ha cridat l'atenció, que diguem, d'aquest autor, que està a Males Herbes, que és un home de Vic, a més ha estat en el món de, suposo, no sé si és professor o, vull dir, d'entrada, jo el conec com a escriptor, no sé si també ha fet feines d'editorials o així, però en principi, segons Wikipedia, que és un lloc que sempre consultem, fa d'escriptor, o viu de ser escriptor. Però jo començaria a poder conèixer-la amb Guilleries, perquè és un llibre més curt, que va agradar a molta gent, que la premsa també ja el va deixar molt bé. A Guilleries hi va haver una mica un abans i un després en la seva literatura i les seves vendes també en el món comercial de les llibreries. I Sau és un llibre més ambiciós que Guilleries, però crec que per fer el tast és perfecte. Vull dir, per qui no té tant de temps o per qui pensa, bueno, a veure si m'agrada, perquè puc haver dit coses que vinguin molt de gust i alguna cosa que pot tirar enrere algú, saps?
0: Sí.
1: Guilleries probablement sigui més dolça.
0: Més amable, poder.
1: Sí, exacte, més amable. Sí. No ens vau sotregar tant.
0: Val.
2: Perfecte.
0: L'autor és, com has dit,
1: m'has dit? Ferran García.
0: Ferran García.
1: Ferran García. El llibre és facilíssim. Títol, Sau. Autor, Ferran García. I editorial, Males Herbes. Tot els encaixa.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ferran García, el Sau?
0: Sau.
1: Sau, sí, com el pantà.
0: Com el pantà,
2: sí.
1: Exacte, Sau. I l'editorial
2: Males Herbes.
1: Sí, que fa bona feina. Bueno, Males Herbes mai moriran.
2: Exacte.
0: Ai, tant.
2: Nunca
0: I dius que és un dels finalistes
1: del Premi
0: Llibreter, eh?
1: Amb llengua catalana, sí.
0: Juntament amb Virgil.
1: L'altre, recordareu, perquè jo a Virgil em vaig fer segurament uns comentaris que teníeu treballs de calmar-me, vull dir, jo molt Virgil, sense anar en detriment de ningú, vull dir, de veritat que quan hem posat tres finalistes tots poden ser guanyadors i ens quedem igual de feliços. Però vull dir, Virgil és una obra situada a la guerra d'Ucraïna i Rússia en aquests moments, i toca un realisme, es pot fer un treball ètic de ser pacifista, de voler ser fidel a les teves creences malgrat una guerra. És un llibre molt interessant, sobretot per clubs de lectura, per gent que els agrada reflexionar sobre ells mateixos, també és un molt bo.
0: Perfecte.
1: I l'altre títol, que són tres, es diu Animals inexpressius,
0: sí.
1: I l'autor es diu Xavier Mas Cravioto.
0: Ah, Cravioto.
1: És molt trempat, aquest noi és el més jove de tots, va néixer l'any 96, o sigui que total té 30 anys, però és un crac també, és molt bo, escriu molt bé, però li agrada molt el món del conte, i noi, el món del conte, la societat actual no l'ha seguit gaire, no els segueix gaire, els contes. No sé si és una qüestió de que han canviat una mica l'estil. Jo crec que jo els contes de Edgar Allan Poe o Guy de Maupassant o aquests clàssics, vull dir, esclar, aquests contes els havia disfrutat tant com els disfrutava com una mona. També després hi va haver aquest conte de final obert, que com si l'autor no es mullés, saps? Te fa un suggeriment, te parla d'unes quantes coses, però després te'l deixa... Ah, mira, doncs te l'acabes tu. I clar, això...
0: Yeah.
1: Te l'acabes tu, jo tampoc no hi estic gaire d'acord, eh? Vull dir, a mi m'agrada que el conte em sorprengui, vull dir que... després em trobi amb un ostre, no m'ho esperava.
0: Ja, no dona la sensació de que els llibres de contes, o sigui que són contes curts, com que són un d'allò menor, no ho sé, dona la sensació...
1: Que n'ha d'esperar molt, d'escriure... Oh,
0: i tant, és poder molt més difícil perquè amb una novel·la curta, o sigui, amb un conte d'aquests curts, ho has de condensar-ho tot.
1: Ah, la idea l'has de tenir molt clara i a més això, ha de tenir una sorpresa. Tu has de... De fet, amb un conte va bé que no vegis massa cap allà on ens portaran, eh? O sigui, vegin allò i penses una cosa i vés a saber, vull dir, com acaba el tema, però no sé de qui era aquell conte d'aquella dona que havia matat el marit amb una pota de xai.
0: Ah, sí, sí.
1: I després quan la policia li va anar a dir que què havia passat, que no sé què, i no varen trobar l'arma del crim, i és perquè ella els hi va guisar i els hi va donar per
0: sí, sí, sí, sí, és veritat, bueno, sí.
1: I els hi va donar la pota guisada, vull dir que, són contes que hem recordat tota la vida,
0: sí.
1: Els hem llegit fa, no sé, 40 anys.
0: I bueno, jo com a contista, diguéssim, no, el Quim Monzó, l'Uf Badiell, per exemple, que és un, per mi és un clàssic de contes curts, no?
1: Sí. Jo no sé què ha passat, perquè a més, vull dir, estem en un moment social que la gent en vol fer via de tenir les coses resoltes, vull dir que estranya que no es venguin més els
0: sí, cons, sí, per això.
1: En realitat, vull dir, és com una sèrie, perquè no saps com una cosa, no? Durarà una estona que tot una pel·lícula o tot un... Però bueno, mira, no ho sé.
0: Deuen ser èpoques.
1: Ja em van parlar l'altre dia, perquè recordo que vam parlar de la Tina Vallès.
0: Sí, la Tina Vallès, això mateix.
1: aquelles cartes i aquell allò
0: sí,
1: que ves a més ara, fer un llibre per nens en format carta també s'ha de ser atrevit, eh?
0: Oh, i tant.
2: I tant.
1: També s'ha de ser atrevit, sí.
2: Escolta, Teresa, et volia preguntar quan se sabrà
1: el guanyador del Premi Llibreter el dimecres que ve.
2: Dimecres?
0: O sigui, la setmana que ve.
1: El dia 17.
0: El dia 17.
2: Val. Perfecte.
1: Se sabrà.
2: Per tant, si el... Bé, esclar, nosaltres... Si,
0: no, clar, no, nosaltres no ho sabrem encara.
2: No ho sabrem.
1: Nosaltres el dematí del 17 ja hi haurà roda de premsa, eh? Vull dir que... Ah, però el dimarts no ho sabem.
2: Clar,
1: no,
2: era no. Allò perquè si ens quadrava tot, dic, ostres.
0: No ens quadrarà.
1: Tampoc us ho diria, o sigui...
0: Clar.
2: Clar.
0: Encara que siguem un mitjà d'informació,
2: no
0: podem tenir l'exclusiva.
1: No,
0: i tant.
2: Que per cert, Teresa, és quan aquell dia que has d'anar a Barcelona i que et fa mandra,
0: ah,
2: no?
0: Sí?
1: Sí, no, ja he decidit que no hi puc anar perquè no és ja una qüestió de mandra, sinó que m'està complicat. La mare ja, no sé si us ho vaig dir, va tenir un ictus.
2: Mm. Ah, sí.
1: De Sant Jordi, pobreta, sí. Justament. I té hora al Trueta, o sigui que de Torroella al Trueta tenim una hora de caminar i tornar,
2: no,
1: dia, tan tard, i tenint en compte que no camina quasi bé gens, que haurem d'anar-hi la meva germana i jo,
2: ja.
1: Que ja no sabem ni com entafurarem el cotxe ni com ens sortirem. Ja. Ja no m'atreveixo ni a pensar que puc agafar després el cotxe i anar-me'n.
2: No, clar. No, altra feina tens.
0: I tant.
1: Després del show d'haver sortit amb la mare de casa, que serà pràcticament la primera vegada, que irem al metge amb ella amb tota aquesta moguda. O sigui.
2: Sí, sí, però sí.
1: No, el primer ara és el primer.
0: I tant que sí, i tant que sí.
2: Sempre.
1: I de cerimònies d'aquestes ja n'hi haurà d'altres.
2: I tant. Doncs escolta, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, sí, i tant.
2: D'acord.
1: Dimarts, o no sé, podria no fer el programa. O
2: sigui, sí, dimarts que ve
0: segurament serà l'últim.
2: Serà el nostre últim programa.
1: Doncs mira, si puc entrar parlarem d'una altra cosa i si no ja...
0: Perfecte.
2: Perfecte. Doncs en principi ja estàs convidada per dimarts que ve.
1: Molt bé, perfecte. Així ja ho sé.
0: Gràcies, Teresa.
1: A vosaltres.
0: Vinga. Fins la propera.
2: Molt bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: I posem salsa, no?
0: Posem la fàbia. Posem-hi salsa,
2: i
0: vinga.
2: I si tenim, jo crec que encara podem posar una píndola de l'Onclo.
0: Sí, mirem, sí. Vinga, anem a escoltar salsa i a veure si podem escoltar algú de l'Onclo.
2: Endavant.

0: El racó de l'oncle.
1: Molt bona nit, joves.
2: Molt bona nit,
3: joves. Estem animats avui, ja ho veus, eh?
1: Jo, sí, sí. Bueno, avui, quasi bé sempre.
3: Quasi bé sempre, sí, sí.
2: Procurem.
3: Digues, oncle.
2: Sí,
3: digues. És que com ens sentim molt alt, saps?
2: Sentim la trompeta.
1: Avui veig que ho teniu molt ple, mirarem d'anar ràpids, no?
2: Vinga. Tranquil.
3: Tu ja saps, aquí sempre...
1: Avui m'hi he pensat jo parlar dels farmacèutics de Argentona.
2: Ah.
3: Dels farmacèutics, mira.
1: Ara a Argentona tenim tres farmàcies,
3: sí.
1: El nucli urbà, un sí. Eucros, que són quatre. A la meva joventut n'hi havia una. N'hi havia una. Els farmacèutics... també se'n deien apotecaris.
3: Sí, senyor.
1: Per almenys els meus pares, els meus homes, en deien apotecaris. Aquest nom d'apotecari venia de què? Eren aquells que podien fer barreges. Es va començar els que barrejaven cera per fer ciris.
3: Uh-huh.
1: Tots els que feien barreges se'ls deien apotecaris. Però ja, aquí ho tinc més o menys apuntat, el 1433, dos, ja parlo d'anys, no? Els van dir, no, els que facin... barreges per caruar la gent han de fer 5 anys d'aprenentatge abans de posar botigues i passar un examen.
2: Uh-huh.
1: I així van néixer els apotecaris, que només podien fer barreges a partir de llavors amb una recepta de metge. En aquell temps, per fer això, tampoc acceptaven ni jueus ni conversos, que no fotessin alguna cosa d'aquestes. Comencem pels farmacèutics d'Argentona.
2: Fessin trampes.
1: A la meva època, i vosaltres encara se'n recordeu, quan hi havia només un puter farmacèutic,
2: sí, tant.
1: Hi havia uns dependents, en Josep Lladó, el nostre poeta argentoní,
3: sí,
1: que va estar tota la casa de la seva vida, després va passar a Mataró.
3: Mm.
1: També recordeu en Joan Rigola, en Rigola, que era una mica esbrat, li deien el Berenós.
3: El Berenós.
2: Encara li dic, pobret. Sí, sí, papa me'l vaig trobar i li vaig dir, Berenós, no sortia el seu nom, li vaig dir Berenós.
1: El seu, també hi havia en Joan Majoral, aquell home que anava coix, un home completament educat. I tot.
3: Mm.
1: L'home de la farmàcia era un tal Pasqual.
3: Pasqual.
1: De la família farmacèutics.
3: Mm.
1: I jo recordo una anècdota d'aquest Pasqual. Llavors, ara, en les farmàcies d'ara, veureu a la porta, hi ha un aparell que hi posant unes monedes et surt un preservatiu. Uh-huh. Llavors no existia això.
2: Segur.
1: Tenies d'anar a la farmàcia. I llavors et feia molta vergonya. No hi havia aquest llibertarisme que hi ha ara, no? Un amic meu va anar a la farmàcia, va esperar que no entrés ningú... cautelosament va entrar, no dic el nom d'aquest amic meu perquè
2: de vegades.
1: Tot se sap, no? I com va tenir el senyor Pasqual allà davant, veu baix i li va dir, escolti'm, que em vendrà un preservatiu. I el senyor Pasqual, amb tota la bona fe de mi, se gira i crida, noia, filla meva, porta'm la capsa dels preservatius. No cal dir-ho com va quedar el meu amic, no? Abans d'aquests... d'aquests farmacèutics, jo recordo el senyor Joan, o sigui, un farmacèutic que havíem tingut, que li dèiem l'apotecari, abans de la guerra, durant la guerra i després de la guerra. Era un home solter, amb una seva germana soltera, portava una barba blanca i despatxava els medicaments a darrere, quasi, us diré, quasi bé un confessionari, una espècie així, com una cabina, amb una taquilla, no? I allà despatxava els seus medicaments. Però si hem tingut un farmacèutic a Argentona que ha donat renom a Argentona, aquest va ser en Buenaventura Castellet. Aquest home va morir l'any 1890. A més de ser farmacèutic, era etnòleg, o sigui, era un tècnic en vi. L'any 1869 ja va publicar un llibre que es deia Viticultura i Enologia Espanyola. Aquí no havia arribat la filoxera, però ja es parlava de la filoxera a França.
3: A França.
1: I ell va escriure aquest llibre i va ser el gran promotor de que no es tenien de fer servir productes químics com feien servir a França per salvar les vinyes, sinó que es tenien de sembrar els peus americans, els ceps americans serien resistents.
2: Uh-huh.
1: Això era l'any 69. Va passar molt de temps que no se n'hi va fer gaire cas, es van fer proves i proves, a l'última hora, doncs...
3: La seva
1: tesi va veure. El 1878 va publicar, ja el reconeixia més bé, va publicar un altre llibre que deia Memòries sobre els medios de combatir la filoxera I aquesta obra va ser premiada i reconeguda, però llavors ja teníem la filoxera. En Xeu Cargentona, em sembla que jo ho he dit alguna vegada, Pasqual Madós, en el diccionari enciclopèdic, ens diu l'any 1840 de que Argentona escollien 10.000 càrregues de vi. Càrregues de vi, una població de 2.000 habitants. Jo vaig fer números i són uns 600 litres per persona el que escollia.
3: 600 litres?
1: Sí. 10.000 càrregues de vi és 1.200.000 litres. Dividit per 2.000 habitants, escollien 600 litres de vi. Bueno, i ja he parlat dels farmacèutics. No fa gaires anys ningú havia parlat d'en Bonaventura Castellet, que la gent d'aquell temps el reconeixien com el senyor Ventura, no? Això de Bonaventura Castellet, no? El coneixien com el senyor Ventura. No fa gaires anys, un ajuntament d'Argentona, potser recordant una mica allò que teníem oblidat, li va donar un nom a un carrer. I avui a Argentona tenim un carrer que es diu Bonaventura Castellet. El gran farmacèutic, que no se sap d'on va néixer. Si mireu el discoplèdia, l'enciclopèdia...
3: Però era d'Argentona?
1: No.
3: No se sap.
1: Se suposa que era de Terrassa. I l'enciclopèdia catalana, doncs, porta Terrassa, però amb un interrogant. No se sap. El cert és que es va viure sempre a Argentona i va morir a Argentona l'any 1890. Afortunadament, tenim un carrer que el recorda.
2: I saps on està ubicat, aquest carrer?
1: Ja m'ha escarrat. Que em sembla que està ubicat a Can Serra de Lladó.
2: Val.
1: Si algú m'escolta...
3: Sí, no és, diguéssim, del centre d'Argentona, no estan a la part de...
1: Van aprofitar d'aquests
3: llocs nous que es fan...
2: Notificats de savis, també, i equivocar-se també.
1: Vale. Molt bé, i molt aquí bé. Està la història dels apotecaris d'Argentona.
3: Molt bé.
0: On estava la farmàcia?
1: Està allà on està el carrer Gran.
3: Està allà mateix, estava.
1: Sí, allà mateix. Allà mateix hi havia la farmàcia.
3: Molt bé.
1: Vale?
3: Molt bé, gràcies, oncle.
2: Doncs podem dir que la farmàcia com a edifici és centenari, també.
1: Ui, tant, més que centenari.
2: Ha canviat de propietaris, però com a negoci és més que centenari.
1: Sí. Ui, tant, més que centenari.
3: I tant, i tant.
1: Perquè si hi havia en Vicenç Castellet el 1890, 1870 i 60, imagina't.
3: Que ara, oncle, ara que dius, has dit el nom de Vicenç Castellet, recordo, ja fa molts anys, Bonaventura Castellet, quan hi havia l'Aixarnador,
1: sí.
3: S'havia fet una espècie com d'homenatge o es havia parlat d'aquesta figura?
1: Es va parlar de la filoxera. Cada vegada que es parla del vi que escollia Argentona i de la filoxera, automàticament s'ha de pensar en Bonaventura Castellet, que va ser el gran pioner, no d'Argentona, sinó a nivell de tot Catalunya, en defensar la introducció dels peus americans.
3: Molt bé, doncs.
2: Al costat de la Mare de Déu del Vivent, m'acaben de dir que està el
3: doncs està Serra
2: de Lladó. Sí, Serra de Lladó, evidentment, no el carrer.
1: Bueno, nens.
2: Molt bé, doncs.
3: Molt bé, gràcies, oncle.
1: La setmana que ve parlarem també d'aquestes coses.
3: Està bé saber coses de les farmàcies, però que no tinguem que anar-hi gaire.
1: Exacte.
2: Sí.
3: Molt bé.
2: I si demanem preservatius que no ens... que no es faci vergonya de ser emprenyador, que l'altre ho tingui cridat. Moltes gràcies, oncle. Ens veiem dilluns que ve.
3: Ens veiem dilluns que ve.
1: Vinga, si no vol.
4: Molt bé, hem tingut la sort, la gran sort, perquè malauradament ja no està amb nosaltres l'oncle Lluís, però ens ha quedat doncs la seva veu i les seves obres, perquè recordem que també va editar un llibre prou interessant, perquè és un llibre que ens parla, igual com feia a les nostres col·laboracions de coses d'Argentona, que és bo saber-les, perquè si no és quan es perden les coses. Ja sabeu, qui perd els seus orígens perd la seva identitat. Ens queden molt pocs minuts, però aquests pocs minuts podem fer l'agenda cultural. Puja la música. Bé, recordar-vos, com ja hem fet abans, arran de l'entrevista que li hem fet l'Oriol Marfà, aquest diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda a l'Ermita del Viver d'Argentona hi haurà un recital de versos i música amb el títol La Copa d'Or de Hafez de Shiraz. També tenim, en aquest cas, la sessió de Cinefòrum organitzada pel Centre Parroquial i amb la col·laboració del Cine Club d'Argentona, amb la sèrie Revisant els Clàssics, La Gran Il·lusió de Jean Renoir, que serà al Centre Parroquial aquest dimecres, o sigui, demà, sense anar més lluny, a les 7 de la tarda. I per acabar... El dilluns 15 a la presentació argentona del llibre El sastre de Barcelona d'en Pere Angles, que ha sigut premi Néstor Luján de novel·la històrica. Serà el dilluns 15 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal, carrer Gran, número 35. I ho portaran, doncs, evidentment, la Biblioteca d'Argentona i el Centre d'Estudis Argentonins, portar per l'Enric Subinyà. Dit això, ens acomiadem i, com diu sempre el meu germà, salut, cultura i república. Exacte, moltes gràcies, Joan. I república, i si és un carrer, millor. Ara m'ha sortit. Ens veiem la setmana que ve, que és el nostre últim programa d'aquesta temporada. Fins una altra!

0: poden fer moltes coses, no? Però és que si partim de que som lliures i que jo faig el que em dóna la gana, vull dir, esclar, l'únic que fa el que li dóna la gana és Déu, i encara no ho sé, saps? Vull dir...
1: això és Noches de nit, no?
2: Sí, Noches de nit, exacte. Exacte.
3: Viu la ràdio.
4: Els teus moments a Ràdio Argentona. Moments d'òpera.
5: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
4: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro, que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada de peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Neset-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

I'm

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro. Sí.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

0: Aquest Cherubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Cherubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Cherubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Cherubino, però quan el mateix Cherubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Cherubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Cherubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies, ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.
2: Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, al recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yoncheva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yuncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat, se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recta final de les noces de Figaro de Mozart quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folie Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de Le Nozze di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

Tutti paletto!

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

L'Ajuntament d'Argentona aprova un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens deixa un altre titular. Argentona ha d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. Música. 47 joves de l'Institut d'Argentona s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua catalana, que en general l'han trobat molt fàcil. I amb el temps ens espera una tarda de núvols a tota la comarca, que en principi no ha de deixar pluja, però sí que farà baixar la temperatura. Demà serà un dia estable i assolellat, mentre que dijous veurem més núvols baixos i la temperatura serà més fresca que no pas avui. Comencem.

0: L'Ajuntament d'Argentona ha aprovat un préstec de 2.339.000 euros que permetrà finançar una part de les inversions previstes al pressupost municipal d'aquest any. L'operació de crèdit s'ha formalitzat amb el Banc Sabadell i inclou un any de carència dels interessos. El govern municipal defensa que el préstec és necessari per poder executar actuacions que ja estan en marxa o que s'han de desenvolupar durant aquest exercici, mentre que l'oposició ha qüestionat la necessitat d'endeutar-se quan l'Ajuntament disposa d'un crèdit d'un dipòsit bancari de 3 milions d'euros i manté nivells d'execució d'inversions inferiors als previstos en els pressupostos. L'encarregada de defensar el crèdit va ser l'alcaldessa Montse Capdevila.
1: Això només és una part perquè s'ha hagut d'escollir amb quines coses donaven prioritat perquè no es podien fer totes, doncs per lo del PEF igualment, doncs també en aquest cas vam tenir una reunió amb serveis econòmics per anar una mica doncs valorant amb quines sí, doncs ens veiem capaços, doncs perquè ja estan moltes engegades i aviat doncs es aniran veient o s'han d'acabar de complementar, com és, no sé, la fase 2 de la zona esportiva, que ja està doncs el projecte a la casa i s'haurà de fer doncs dins d'aquest any, o temes dels asfaltats o voreres de carrers, que també, i llavors o contractes doncs que tenim.
0: Els diners del préstec es destinaran a una àmplia llista d'actuacions. Entre les més destacades hi ha 768.000 euros per continuar les obres del carrer de Madà, 300.000 euros per la renovació de voreres i paviments i més de 54.000 euros corresponents a l'aportació municipal per a les obres d'urbanització del carrer Sant Ramon. També s'inclouen 150.000 euros per desenvolupar la segona fase de la zona esportiva municipal, que consistirà en la construcció d'un pump track destinat a activitats sobre rodes, així com 100.000 euros per adquirir material escenotècnic per la sala. En l'àmbit dels equipaments es destinaran 80.000 euros a la redacció del projecte de rehabilitació de l'antiga fàbrica Velcro, una actuació que requerirà també una modificació urbanística prèvia. A més, hi haurà partides de 30.000 euros per equipaments educatius i per equipaments esportius. El préstec també permetrà finançar noves càmeres de vigilància a la via pública, armilles de seguretat per la policia local, equipament informàtic, nou enllumenat de Nadal, jocs infantils, mobiliari urbà i l'arranjament del solar situat al costat del CAP perquè funcioni millor com a aparcament. Primer dia de la selectivitat per a 45.821 estudiants catalans, dels quals prop d'una cinquantena d'Argentona, i sembla ser que el primer examen ha anat bé.
2: La sensació de la primera prova, que és castellà, ha sigut molt bona. Acostumats a un examen bastant més dur, aquest any sembla que han canviat una mica el model i han fet un examen més assequible. Ells han sortit molt contents, fins i tot algun nen deia, és un bombonet, no? Un caramelet o una cosa d'aquestes, que era molt fàcil. Ja veurem al final els resultats, però sembla ser que estan més contents, han sortit molt animats.
0: És en Ramon Salomó, professor de l'Institut, que ha acompanyat els 47 joves de l'Institut que avui comencen les proves. Aquest matí tenien castellà i anglès i aquesta tarda s'examinen de diverses assignatures d'especialitat. En aquesta convocatòria de les proves d'accés a la universitat hi ha 2.400 docents entre els correctors i vigilants que estan pendents dels gairebé 250.000 exàmens que s'arribaran a fer. Per cert, que el primer dia de les proves coincideix també amb una nova vaga de docents que han fet coincidir amb l'arribada del Papa aquest matí. Argentona participa un any més a la campanya Compra a Prop, Arriba Lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres als comerços de proximitat durant tot el mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients, ho explica la Míriam Plaza de la Flega Casas.
3: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles participants. I ara l'informatiu, obrim

0: L'atenció ciutadana al jutjat de pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar els tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. La reorganització també estableix dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i divendres, la recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous, i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Atenció famílies, el Club d'Argentona Patinatge Artístic obre portes obertes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló dimarts i dijous de 5 a 6 a l'Institut d'Argentona, dilluns i dimecres de 6:15 a 7:15. Per més informació, podeu contactar amb el club a paargentona@gmail.com. L'Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I ara obrim agenda. Comencem la setmana amb música i família. Aquesta tarda, l'Escola Bressol Municipal Cargol Treubanya acull un taller de musicoteràpia en família. Avui dimarts, la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel convida una nova presentació literària. La cita serà a les 7 de la tarda. Aquest dimecres serà una jornada especialment intensa. A 3:15 de la tarda, el Saló de Pedra acollirà una sessió participativa per construir plegats el futur del comerç d'Argentona. Al mateix espai, de 6 a 8 del vespre, tindrà lloc una nova trobada de l'Àgora Argentona, Diàlegs pel Bon Viure, un espai obert a la reflexió i benestar emocional conduït per professionals de la psicologia. La jornada es complementarà amb una sessió de Cinemfòrum al centre parroquial a partir de les 7 de la tarda. Cara al cap de setmana, dissabte al matí, serà el torn de l'escot festa de l'Escola Bernat de Riudameia, que començarà a 9:15. I al migdia, a les 12, el Museu del Cant hi proposa una visita comentada a l'exposició El que queda de mi, de Julià Lladó. La mateixa artista guiarà el recorregut per una mostra que reflexiona sobre la identitat a través de fotografies intervingudes i manipulades. Diumenge, la natura i el patrimoni seran protagonistes amb la ruta del Viver d'Argentona, programada per les 11 del matí. I per tancar la setmana amb sensibilitat artística, a les 7 del vespre, l'Ermita del Viver acollirà la Copa d'Or, un concert recital inspirat en l'obra del poeta persa Hafez Shiraz, una proposta que combina poesia i música en directe en un entorn privilegiat. I tanquem l'agenda amb la proposta de cinema del Centre Parroquial pel proper cap de setmana.
1: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser.
2: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que...
0: El centre us proposa la comèdia francesa Assassinato en la tercera planta. La podreu veure dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre i diumenge a les 5 i a les 7.
2: ...de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
1: No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
0: Seguim amb el temps. Aquesta tarda la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, però especialment a la zona interior del Maresme Nord. En general no s'esperen precipitacions, però no es descarta algun ruixat al terç nord de la comarca. Les temperatures màximes avui baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. Dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols a la serralada litoral poc importants que no deixaran pluja. Dijous es mantindrà el temps estable i dominat pel sol, tot i que amb núvols baixos a la serralada litoral i un ambient un pèl més fresc. Aquesta és la previsió a Argentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
3: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, avui comencem el dia amb una temperatura ja força alta, sobretot a punts de la costa, on s'estan superant ja els 20 graus, però a més, a molts municipis de l'interior la temperatura és superior als 16-17 graus. I a més, també parlem d'aquesta inestabilitat i és que estan arribant alguns ruixats procedents de l'oest, tendència a arribar cap a l'est i que arriben a Catalunya, a poc es van apagant, es van fonent, però que deixen aquesta certa inestabilitat que tendiran a menys durant el matí. Tot i això, De cara al migdia tornarem a parlar de ruixats que afectaran al Pirineu, Prepirineu, cap a l'interior del quadre nord-est, i des d'aquí el Meteocat tenim un avís de que algun d'aquests xàfecs pugui arribar a deixar intensitat, sobretot cap al Pirineu Oriental, i per tant precaució. D'altra banda, cal remarcar la temperatura, i és que sí que durant aquest matí hi ha aquests ruixats que tendeixen a fondre's, per tant acabarà dominant el sol amb una miqueta de resol perquè hi haurà restes de núvols, però també serà quan afavorirà que la temperatura pugui pujar força, i atenció perquè avui podrem arribar ja als 32-33 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a l'interior, cap a la zona del Segrià, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, un ambient força càlid, no només en aquest sector, sinó també la resta del país, però sobretot cap a les comarques interiors. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 9 de juny.

0: A la una del migdia, moment en què començava aquest informatiu, les campanes de Sant Julià donaven la benvinguda al Papa Lleó XIV, que ha trepitjat l'aeroport del Prat justament a aquesta hora, a la una, i que ara serà a la Catedral de Barcelona per fer una missa. Us hem explicat a l'informatiu que l'Ajuntament va aprovar ahir al vespre un préstec de 2,3 milions d'euros per impulsar inversions al municipi. El finançament servirà per executar projectes de seguretat, equipaments, espai públic, urbanisme i també instal·lacions esportives. El ple d'ahir també ens va deixar un altre titular, i és que Argentona haurà d'aprovar un pla econòmic financer que l'obligarà a ajustar les inversions durant 2 anys. I també ens hem fixat en els 47 joves de l'Institut d'Argentona que s'examinen a partir d'avui de la selectivitat. El primer examen, el de llengua castellana, l'han trobat molt fàcil. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui ha estat en Joan Ferrés, i a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Són les 11, el 9 de juliol. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Algú es deu pensar que potser ja estem de vacances o que ells haurien d'estar de vacances. No, he dit 9 de juliol, però no, som el 9 de juny.
1: A gairebé tothom li agradaria, però encara ens queda un mes. Bé, en tot cas, en aquesta última hora que tenim per davant i que podem apamar, entrevistarem els dos presentadors de l'acte de la vigília d'oració del Papa Montjuïc, la periodista Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador d'aquesta casa, de la tarda de Catalunya Ràdio, concretament.
0: Avui era la vigília perquè demà és el dia gros de la visita del Papa. Repassarem els escenaris pels quals passarà Cambrians, Montserrat, el Raval i sobretot la Sagrada Família. I aquí, a la Sagrada Família, ens detindrem per parlar d'arquitectura. Benedetta Tagliabue no només ens explicarà la seva visió de l'edifici de Gaudí, sinó que també ens portarà a altres esglésies contemporànies repartides per diferents països i que ella considera que són úniques.
1: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és una persona que en sap molt d'una de les malalties que tenen més prevalença a la nostra societat. Parlem de la diabetis. Ell acaba de publicar un llibre que es diu Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. Li demanarem, per exemple, què és la glucosa. És la part més evident, segurament, de la diabetis, però és l'únic indicador que hem de tenir en compte. Ell es pregunta, quantes vegades has escoltat frases com canvia els teus hàbits, tingues més força de voluntat, posa't a dieta, frases que diu que ens culpabilitzen. Amb ell aprendrem una mica més a conviure amb diabetis o no, amb la qüestió de l'alimentació. Serà a la part final del programa, 11:45 de la nit. I anirem a pams, com sempre. Tenim ara mateix 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 9 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Barcelona és anomenada Cap i Casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat. Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: Gràcies per l'acollida a Barcelona. Bona nit i bon descans.
5: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
6: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
7: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
8: Ja acabem de passar la Jonquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a Odessa a deixar les ambulàncies.
9: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
10: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
11: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
12: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
13: vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturats més de mitja hora. Una vergonya.
14: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
15: M'ha semblat un regalet, la veritat.
16: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
17: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
18: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: A les 11 i 7 minuts i encara hi afegirem un document sonor més del dia d'avui.
19: Bona tarda a tothom! Bona tarda, Catalunya!
20: Bona tarda, Barcelona!
19: Bona tarda, Xavi Pérez Esquerdo!
20: Bona tarda, Mercè Raga!
1: Són ells dos, els periodistes Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio, que han presentat la vella d'aquesta tarda a l'Estadi Olímpic. Mercè, Xavier, bona nit.
21: Molt bona nit, Agnès. Què?
1: Esteu refets ja o no?
21: Manel, bona nit.
0: Bona nit a tots.
21: Bona nit. Jo, Xavi, on ets tu? Perquè, o sigui, ara mateix som perdudes. Anem amb la Neus Sala, que és una de les coordinadores de la vella, i la Cece Bertran, que ens ha ajudat en tot. I ara hem sortit al Poblenou, no, Neus? Portem com mitja hora perdudes, però bé. Molt satisfets.
20: Jo, gràcies a Déu, m'he trobat uns veïns i m'han pujat al seu cotxe.
1: Què dius?
21: En set, de debò, que bo.
20: Sí, estic al cotxe. Mira, em porten a casa com un senyoret.
1: D'acord, per tant, ha costat sortir de l'Estadi Olímpic.
21: Sí, una miqueta.
1: Aviam,
20: sí, aquí... però era una festa.
1: Era una festa. Escolta, heu parlat amb el Papa, heu pogut parlar-hi? Un creuament de paraules, un algo.
21: Endavant, Xavi.
20: No, gens, res. De fet, ens hem quedat més estona del que havíem de quedar-nos allà dalt de l'escenari.
21: Sí.
20: I havíem de... O sigui, quan entra el Papa per protocol i ja està. Cert és que hem estat treballant molt aquesta altra part de la vella on nosaltres no hi érem, però ens hem quedat una estoneta a dalt i hem d'anar, per favor, podem quedar-nos un parell de minutets més, i sí que després ja estàvem més cansats i hem volgut anar a canviar-nos i desmaquillar-nos i seure-ho i poder-ho gaudir des de les primeres fileres.
1: Home, jo imagino que de vegades he viscut aquesta feina amb una certa intensitat, és a dir, és un aparador increïble i a més, doncs, la proximitat amb una figura com aquesta, sigueu o no creients, eh?
21: Sí, no, la veritat, Agnès, Manel, ha estat una experiència, de debò, per mi, i segur que pel Xavi també, una de les millors experiències de la meva vida, sens dubte. Jo, com a creient, puc dir-ho també, ha estat un repte personal i professional immens, però que des del primer moment, no sé com explicar-ho, Xavi, hem tingut una pau, vull dir, ha estat com que ens sortia del cor, no? I el fet de poder, doncs, participar en aquesta acollida per rebre el papalló, i no sabeu com s'ha posat l'estadi, quan han sortit les imatges amb Sor Lucía, que era com el primer contacte amb el Papa, la gent, però és que, mira, ha rugit com un lleó, perquè realment ha estat impressionant, Xavi, i més, o sigui, viure-ho des de l'altra banda de l'escenari, no?
20: Que sabia greu, perquè que justament passava, estàvem clar, ja... Estàvem portant la gent cap a un recolliment més profund i era el moment en què sortia el doctor Francesc Torralba a parlar una miqueta de la desesperança després de la tragèdia que va viure amb la mort del seu fill en un accident allà als Pics d'Europa. I començàvem a veure, però què passa, què està passant? Pam, que ja estava el Papa als afores i estava amb Sor Lucía Caram, doncs, beneint aquestes 33 caravanes que anaven cap a Ucraïna.
1: Escolta, heu estat davant de 40.000 persones xerrant.
20: Saps per què? Hem estat molt tranquils perquè poc abans hem tingut una benedicció, hem fet una oració amb el Peter, que ha estat la persona que ha llegit l'Evangeli allà davant del Papa, i ens ha donat moltíssima pau i ja ho hem deixat tot a mans de Déu. Però he tingut aquesta mateixa sensació quan organitzes un casament, que tu vas organitzar, penses en tots els detalls, però arriba el dia que dius, ara ja ho poso en mans de Déu, i a Flull.
3: Sí.
1: Doncs molt bé. Escolta, i com us va arribar la proposta? Fa molts dies?
21: Ui, Agnès, Manel, fa molt... Sí, Xavi, què va ser? Fa uns mesos ja, no?
20: Jo diria, a mi crec que va ser el mes de gener. Crec que va ser una cosa al mes de gener.
1: Al gener, Déu-n'hi-do.
21: Al gener, i Agnès, havíem d'estar discreció i callats, que no podíem dir a ningú.
20: I però això, feia gràcia, perquè clar, jo treballant en tants mitjans de comunicació sentia que tothom anava dient aquí rumors i vindrà no sé qui, vindrà la Rosalía.
21: Clar, no, i jo a Radio Estel. Clar, i imagineu-vos jo a Radio Estel, que clar, nosaltres, o sigui, imagineu-vos com ho estem, com ens estem focalitzant amb aquesta visita del Papa, i jo pensant, és que jo no hi seré.
1: Clar, o sigui, clar, realment...
21: És una persona menys, no? Però tenim un equip fantàstic, ja ha anat molt bé, i demà sí que hi seré, però bé, és això, perdó, Xavi, però jo la sensació era, ho haig de poder explicar a l'equip, però no podia.
1: Mare de Déu, és a dir, anàvem organitzant el dispositiu, no?, de la ràdio per cobrir-ho,
21: sí, i tu
1: pensaves, bueno, a mi estan comptant-hi, però jo no hi seré.
21: Sí, no, però sí. Al final s'ha pogut coordinar bé, però sí que això és com a més d'anècdota, no?, però el Xavi crec que té una anècdota molt divertida amb la teva dona, no, Xavi?
20: No, clar, jo no podia dir res, absolutament.
1: No li vas dir? No li vas dir?
20: No, les coses de l'Església, Agnès i Manel, que la Iglesia m'estupava.
1: No podia dir-ho, però
20: en el moment que la meva dona anava veient que em trucaven cada dos per tres els mossens i tota la cúria i el bisbe, i em deia, escolta, m'has d'explicar alguna cosa? T'has de fer diaca o alguna cosa? I vaig demanar permís, sisplau, si podia dir alguna cosa. Però l'anècdota més divertida ha estat avui, que quan ja la Mercè estava a l'estadi, jo venia de Barcelona Televisió amb la Núria Ferrer i venia de camí, que per cert avui es podia circular de meravella per Barcelona.
4: Sí, sí, és veritat.
20: I em diu la Mercè, no saps què m'ha passat? I dic, què? Diu, m'he deixat el vestit a casa.
1: No, ostres. Mercè,
4: ostres.
1: Quins nervis, no? De
21: sobte? Però ha estat una carambola, eh? Perquè just estava parlant amb el Xavi i dic, Xavi, on ets? I em diu, soc al Poble Nou. Doncs canvia de direcció i passa per casa meva i m'agafes el vestit. I ha estat un angelet que he tingut.
1: No, sí. Això dona mostra, jo crec, dels nervis, no? Perquè si no, no t'oblides una cosa així. Vull dir, és evident que...
21: No, perquè, clar, anàvem amb maletes, o sigui, anàvem com molt preparats, però clar, el vestit, exacte. Però tu imagina't, Agnès, Manel, l'emoció que teníem, que jo el que volia era ja rebre el Papa, mira igual vestit.
20: Ai, tens la bossa?
21: Ni res, sí.
1: Déu-n'hi-do.
21: Sí, tinc la bossa, sí, ara l'he agafat, el vestit.
1: Ara ja és igual, tenés. Ara si el perdessis ja... Escolta'm, i us queda alguna cosa demà encara, Xavier? Teniu feina encara o què?
20: Oh, ja està, ja hem acabat, gràcies.
1: Ja està, eh?
21: Jo no. Jo demà Sagrada Família amb Ràdio Estel, focalitzada. Ara sí, ara, Agnès, Manel, ho haig de donar tot, perquè com no he estat aquests dies, almenys ara...
4: Sí, demà compensar.
21: Exactament, però
20: ara
21: t'he de
20: dir que hem fet un màster.
1: Home, m'ho imagino.
20: Màster de protocol,
21: però escolta,
20: de liturgia.
21: Però ens han acompanyat un equip.
20: Meravellós.
21: Però un 10, amb la Neus, amb la CC, amb la Carme Monté, amb l'Ignasi Miranda, amb mossèn Bosch. Ens ho hem passat tan bé que jo crec que el camí ha estat el millor regal.
1: Home, mossèn...
21: No volia que s'acabés.
1: Mossèn Bosch, que és el Carles Bosch, que és aquest mossèn tan jove, de 32 anys, que ha estat l'encarregat de fer l'organització de l'acte multitudinari d'avui i que crida l'atenció justament per això, per la seva joventut, perquè no en veiem gaires de mossèns tan joves, no? I ja tant en primera fila organitzant un acte com aquest.
20: Però t'he de dir que avui s'ha fet gran de cop.
1: Li han caigut els anys de cop, no?
4: Demà canes.
20: Sí, he vist començar a veure canes i dic, ostres, Carlos, t'estan sortint moltes canes.
1: De sobte, no?
21: No, però hi ha hagut un moment, Xavi, te'n recordes? Va ser ahir, crec, que a l'assaig general, que de cop i volta érem nosaltres allà a l'estadi olímpic, dic, me'n vaig a la sala de família, i dic, però després torna, sí, després torno, ara vinc, o sigui, és que era tot arreu, i dic, però aquest noi, d'on treu l'energia? Vull dir, sí o no, Xavi?
20: És jove.
1: És l'edat,
21: sí,
1: no?
21: I la il·lusió. il·lusió i les ganes.
1: També,
21: total.
1: també. Escolteu, doncs...
20: Bueno, escolta, jo també vaig presentar una gala amb tu, Agnès, recordes?
1: Sí, però estem anant molt enrere.
0: A veure, no, però expliquem-ho bé, què va ser això, què va ser?
20: Doncs... La final de la facultat.
1: Sí, doncs no? Concretament...
0: Perquè sou de la mateixa promoció, vosaltres dos.
1: Som de la mateixa, però el Xavi va estudiar... Oi, tu vas fer audiovisual, publicitat.
20: Jo vaig fer comunicació audiovisual.
1: Amb la Mary, jo me'n recordo, esclar, amb la seva dona. Jo ara m'estic recordant de la dona i dic, no li ha dit, tu, després de 30 anys junts.
0: O sigui que veu fer una gala aquí els dos, eh?
1: Vam presentar...
20: A l'auditori, sí.
0: 40.000 persones no hi havia, però...
1: No, i teníem 20 anys.
20: Sí.
0: Doncs has anat prosperant. D'aquí 10 anys pronostico que presentaràs davant de 150.000 persones.
1: Ja pot ser, vés a saber. És passet a passet, cada 25 anys es multiplica la cosa.
0: Exacte.
1: Bueno, una abraçada molt forta, Xavier, Mercè, i gaudiu d'aquestes bones sensacions que us ha deixat això d'avui.
21: Moltes gràcies. Gràcies, Agnès. Bueno, gràcies, Manel. Adéu, Xavi.
20: Manel, Agnès, el seu la mirada.
0: Amunt.
1: Vinga, ben amunt.
21: Vinga, adéu, bona feina. Adéu, bona nit. Adéu. Bona nit.
0: Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. Demà es viurà també un fet insòlit, i és que serà la primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol, i es produirà demà al matí a Catalunya, de camí a Montserrat. Lleó 14 s'aturarà a Brianzo, on es trobarà amb una vuitantena d'interns. Montse Poblet, bona nit.
3: Hola, bona nit. Són homes i dones de Brianzo 1 i 2 i també de la presó de Bos i també de la presó de Batràs, que habitualment participen de les activitats de la pastoral penitenciària

0: 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
1: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
0: L'acte es farà al Teatre de la Presó. Només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brianzo cantant Ayúdame a caminar i el tancaran elles mateixes amb una estrofa del Virolai.
2: I el Papallau 14 també serà demà al matí a Montserrat, que l'últim any ha celebrat el mil·lenari del monestir. L'abadia espera aplegar unes 8.000 persones que han hagut de fer reserva prèvia. Des d'aquesta tarda ja hi ha restriccions d'accés a la zona. Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell.
0: Tot a punt a Montserrat, la vigília de la visita del Papa, que ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia i s'hi estarà fins després de dinar. No es pot accedir al monestir des d'avui en cotxe, excepte els vehicles autoritzats i autocars de grup amb reserva prèvia. A la visita de Llau 14 es preveu l'assistència aquí a Montserrat d'unes 8.000 persones acreditades, entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes de diferents punts de Catalunya i fidels amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe tot l'acte. Es recomana anar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat i caldrà pujar amb cremallera o aeri. L'acte central del pontífex serà la pregària del Sant Rosari, que presidirà a l'interior de la basílica amb l'Escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Cap a un quart de dues sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels i visitants. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar per cert el seu mil·lenari, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
3: Doncs tot seguit enfilarà cap al barri del Raval. El Papa, que és de l'Ordre dels Agustins, anirà a la parròquia de Sant Agustí per conèixer de primera mà les entitats que ajuden persones vulnerables. Albert Prat.
4: Sí, amb la visita a aquesta parròquia del Raval i a la presó de Brians, el Vaticà vol enviar un missatge que el Papa també està al costat dels més vulnerables i que vol conèixer de primera mà la feina de les entitats que estan cada dia al peu del canó, tal com explicava la setmana passada el rector de la parròquia de Sant Agustí, el pare Faustín, en aquest programa.
5: Quiero hablar con los responsables para saber un poquito cómo se actúa la arquidiócesis de Barcelona en las obras sociales.
4: De fet, el pare Faustín i Lleó XIV es coneixen bé perquè el rector d'aquesta parròquia va acompanyar, va fer de xòfer, a Robert Prevost abans de ser papa en un viatge dels Agustins a Tanzània. A la trobada de demà davant de 200 persones, el pontífex parlarà amb la responsable de Càritas de Barcelona, amb el director d'Obisno, una associació que ajuda a antics presos i a persones amb addiccions, i amb una religiosa que acompanya víctimes d'explotació sexual.
2: El punt àlgid de la visita del Papa a Catalunya serà demà al vespre amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'acte començarà a 8:15. El Papa hi arribarà amb el Papa Mòbil després de fer un recorregut d'un quilòmetre per l'Eixample amb l'objectiu de saludar els ciutadans. Oriol Pujador, com serà?
6: Doncs a 6:45, una hora abans, a la confluència del carrer Rosselló amb el Passeig de Gràcia, quan començarà aquest recorregut del Papa Mòbil. La comitiva avançarà en línia recta pel carrer Rosselló per acabar girant al carrer Sardenya. A 7:45, com deies, és quan s'espera que comenci l'acte oficial. 8.000 persones assistiran a la benedicció, 4.000 a dins, 4.000 més a fora, a la plaça de Gaudí, per seguir-ho a través de pantalles gegants i amb cadires de plàstic instal·lades. També hi haurà 250 bisbes i cardenals de tot el món i moltes autoritats, els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, el del Parlament, 14 ministres, 7 consellers, l'alcalde de Barcelona. Quan acabi la missa, Lleó XIV sortirà a beneir la torre, s'il·luminarà des de terra fins a la creu i un espectacle de drons que dibuixarà el rostre d'Antoni Gaudí tancarà la nit. Recordem que l'acte de benedicció es fa demà, 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
3: 9 minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Aquí tenim una escena diària quan acabem el Catalunya Nit i és que ens creuem amb la Marta Romagosa, parlem fluixet, sí, perquè estan fent aquí el butlletí. Avui això no passarà perquè ja la tenim situada també a Montserrat. Marta Romagosa, bona nit.
7: Què tal? Bona nit, com esteu?
3: Oh, quina veu ja de pau,
7: estem
3: eh?
7: Sí, sí, realment. Tu no saps, jo avui he entrat en pau molt abans de començar la nit dels ignorants, que sempre és el meu moment de pau. Avui ha sigut molt abans, perquè és que és per estar aquí i veure-ho, això, eh? No dono l'abast de fer vídeos del silenci que hi ha i aquest ambient de... Vols dir que aquí passarà alguna cosa demà?
3: Segur.
7: I sí.
3: Sí, segur que sí, segur que sí. D'entrada, avui, nit dels ignorants des de Montserrat, què tens previst?
7: Doncs mira, a part de sempre, ja sabeu que obrim els telèfons

0: i la gent no hi ha dia que no ens digui alguna cosa que ens sorprèn. Vull dir que tothom sap que avui som a Montserrat i estic convençudíssima que hi haurà oients que trucaran per explicar alguna anècdota, algun casament, alguna altra cosa, alguna caiguda o qualsevol altra cosa que els hagi passat aquí a Montserrat, perquè hi ha molta gent que és molt aficionada a pujar a la muntanya de Montserrat. A part d'això, doncs hem demanat al portaveu i administrador del monestir, el pare Bernat Juliol, que ens vingui a veure per explicar-nos una mica tot això, com està organitzat, i saber aquelles coses també curioses, no?, que volem saber, com ara, no sé, si li regalaran alguna cosa al Sant Pare, què menjaran quan facin l'àpat plegats, quines autoritats que hi ha, què se'ls hi diu, com han d'anar vestides aquestes autoritats, sobretot els que hi hagi dins de la basílica, perquè, clar, esperen entre 8.000 i 10.000 persones, vull dir que és una xifra que ens diuen que és de les habituals quan hi ha molta gent a Montserrat, però, clar, això passa durant tot el dia i aquí passarà en un període molt concret de temps. Per tant, o sigui, tot està super organitzat perquè la gent es pugui moure el mínim possible només allà on poden anar. Vull dir que està tot molt ben muntat, però veurem que a vegades passen coses, doncs, que no es poden preveure.
1: Exacte.
0: No? I després, aprofitant que nosaltres aquest dia de la setmana sempre fem una ruta per algun lloc o pel món o per Catalunya, aquesta setmana li hem demanat a en Gerard López, home, que ens faci unes rutes per Montserrat, ja que som aquí. Jo no sé si demà al matí, entre una cosa i l'altra, m'animo, i un cop passada tota aquesta seguretat encara acabo fent alguna ruteta. Però vaja,
1: que tu,
0: demà no a les 12 veus... serem aquí també, vull dir que ja ho veureu.
1: Això t'anava a dir, que no sé quina hora podràs sortir tu de Montserrat després.
0: Doncs no ho sé, haig de fer una intervenció al matí amb l'Ostrell, al matí, sí, de Catalunya Ràdio, i després intentarem baixar, perquè, clar, la pròxima nit hem de tornar des dels estudis aquí on sou vosaltres. Vull dir,
1: doncs que no t'hagin de fer un lloc al Papa Mòbil.
0: No, segur que no, segur que no. Intentarem colar-nos al cremallera, que això sí, hem pujat al cremallera fabulosament, pràcticament sols aquesta tarda, i espero que demà també puguem baixar, o com a mínim sabent que hem d'estar a la ràdio una hora determinada i que necessitem una mica de descans abans, doncs que ens puguin, ja no dic colar, però sí intentar baixar amb una mica de marge per poder arribar a temps a tot, no?
1: Molt bé, doncs t'escoltarem, que aquí tots som ignorants. Bona nit.
0: Doncs vinga. Bona nit, que vagi bé. Adéu.
1: Doncs va, fem una pausa per la publicitat i després no us perdeu la ruta, podríem dir, turística i arquitectònica que farem amb la Benedetta Tagliabue, perquè valdrà la pena.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
5: 31.614. 31614. Sèrie 18.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
10: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
3: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT. La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
17: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
18: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
17: Per aprofundir en tota mena de temes.
19: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
17: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
20: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
16: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
10: Catalunya Ni.
21: Luna, a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
10: Les notícies. Sota la llum de la lluna.
21: Luna, que te mereces.
10: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Luna, a la de una.
10: Catalunya Ràdio.

0: Avui estem parlant molt de la visita del Papa, ja fa dies que en parlem i més que en parlarem, però no seria el mateix, sens dubte, sense la Sagrada Família. No sabem ni tan sols si passaria per aquí el Papa si no hi hagués un edifici com el que va imaginar Antoni Gaudí. I quan parlem d'arquitectura, que és el que volem fer ara, parlar d'arquitectura i d'esglésies, però quan parlem d'arquitectura ja sabeu que aquí ens agrada trucar a la Benedetta Tagliabue, que és la nostra col·laboradora al Catalunya Nit, i la podem saludar ara mateix. Benedetta, bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal, Manel?
0: Bé, molt bé. Mira, moltes ganes de parlar amb tu, perquè ara ho volem agafar això per la banda de l'arquitectura, i d'entrada volíem fer una primera parada amb aquesta basílica, aquesta església que mirarà tot el món demà o bona part del món i que realment atrau moltíssima gent, que és la Sagrada Família. És sens dubte una icona, hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, hi ha debat, però en qualsevol cas, com la veus tu, la Sagrada Família, com a arquitectònicament?
1: Arquitectònicament, ara no hi ha res a dir, és un monument excepcional, és algo increïble, i a més és molt telegènica, o sigui que quan la veurem a la televisió tots ens quedarem impressionats, com ha passat fa uns anys amb l'altra visita papal. I aquesta vegada la veiem més adelantada, o sigui, serà encara més impressionant.
0: Clar, quan es parla de la Sagrada Família, doncs hi ha gent que es limita al m'agrada, no m'agrada. Fins a quin punt, més enllà d'això, de que agradi o no, és un edifici excepcional? Fins a quin punt? És a dir, què la fa diferent?
1: La fa diferent perquè el concepte original és el concepte d'un personatge, que és l'Antoni Gaudí, que era realment més que genial. No se sap d'on venia, no? La seva manera de pensar, la seva manera de concebre l'arquitectura. Però, clar, l'Antoni Gaudí també deia que una catedral, perquè aquesta és una gran catedral, no la fa una persona, la fan generacions, amb tots els desitjos de les generacions de tenir un lloc de cult molt important. I llavors, en aquest sentit, és molt correcte que l'Antoni Gaudí ha donat unes línies guies, ha donat una part construïda que és increïble i ara l'estem seguint construint en anys i anys. O sigui, em sembla una cosa molt coherent amb el pensament de Gaudí.
0: És un edifici amb mil i un detalls, és a dir, perquè si la veus de lluny, veus bàsicament aquesta mena de columnes mirant al cel, no?, per entendre's, les torres, però cada cop que hi ha plans, allò, detall de l'edifici, a tot arreu hi ha coses.
1: És increïble, però jo crec que això és molt correcte, no? Si tu mires la façana de la Nativitat, del Naixement, ja veus que Gaudí anava endavant en detalls. O sigui que era lentíssim perquè ell construïa detallet darrere detallet. Clar que tenia com el plan general, no? Que hi ha més o menys el plan general del que ho volia fer, però anava fent, agafant una fulla, una senyora, una gallina, i fent com aquesta composició increïble feta de detalls. Llavors, ara, al seguir la feina, m'ha semblat molt important que tots els arquitectes, pensadors, dissenyadors que han seguit, artistes que han seguit aquesta feina, han donat tanta importància als detalls. Em sembla fonamental.
0: Per dintre també, la majoria de gent la veu per fora, per dintre també en té molts. A tu en general t'agrada la Sagrada Família?
1: A mi la Sagrada Família m'encanta. Quan era només una façana, dos torres i unes escales helicoïdals que arribaven cap a dalt, a mi m'encantava anar allà, portar els meus turistes, fer les escales caminant, i realment és una experiència impressionant. Però ara és encara més. Ara és més complicat entrar-hi, però és una experiència increïble. Si tu portes algú de fora, quan entra la Sagrada Família, és difícil que no digui uau, i quedi estupefacta.
0: Clar, ara ja és l'església més alta del món, ara anirem per altres escenaris, però abans, si et fessin triar, que això ja m'imagino que és molt difícil, complicat, però un edifici de Gaudí, tu et quedaries amb la Sagrada Família o en triaries un altre?
1: Mira, la Sagrada Família sí, però no és del tot del Gaudí, em sembla, perquè clar que s'ha acabat amb uns planos a Gaudí, però s'ha tingut que inventar molt, llavors és una cosa més col·lectiva. Jo crec que m'agraden edificis com, per exemple, el Parque Güell, que no és un edifici, és un paisatge, o un edifici com el Palau Güell, que és una cosa molt preciosa, molt cuidada. Pues, no sé, Gaudí és fantàstic tot.
0: Sí, el Palau Güell, que passa molt desapercebut per molta gent, eh? Hi ha costum de veure la Pedrera, de veure la Casa Batlló, la Sagrada Família i el Parc Güell, i en canvi aquest edifici que està al Raval...
1: El Palau Güell, exacte.
0: Exacte, no és tan comú. D'acord, doncs,
1: val la pena.
0: I val la pena, sí. El que és evident és que com a església suposo que podem dir que la Sagrada Família és única
1: sí,
0: al món.
1: Sí, és increïble, única al món. I aquest any, ja veuràs, demà serà un deslumbre, una cosa impressionant.
0: Segur que sí. Única al món, però això no vol dir que no hi hagi altres esglésies que per un motiu o un altre també siguin úniques al món. Si ens fixem una mica més o menys en edificis contemporanis, perquè moltes vegades quan pensem en esglésies allò retrocedim segles, eh? Però si pensem més o menys en el món contemporani, a quines esglésies ens portaries tu si poguessis triar?
1: Mira, com esglésies com úniques i especials, per exemple, jo tinc una que està al meu cor, que és a Itàlia, i es veu molt bé perquè és l'església de l'autopista. I aquesta era l'idea, no? Posar una església que la veiés al número més gran de persones possibles, perquè a l'autopista mira quanta gent passa. I aquest arquitecte molt bo, que era un arquitecte de l'època feixista i al final de la seva vida era molt religiós, ha volgut fer aquesta obra que es veu des de l'autopista, que és una obra d'arquitectura excepcional. Ell es deia Giovanni Michelucci i la seva església és l'església de l'autopista.
0: Ostres, doncs una idea molt original, perquè normalment també, això que dèiem de tirar segles enrere, normalment les autopistes ens les imaginem al centre històric d'una ciutat, doncs aquesta a l'autopista. Va, doncs ja en tenim una per fer turisme. Aquesta on la trobaríem?
1: Exacte.
0: A quin lloc?
1: Aquesta a l'alçada de Florència, una
0: molt
1: mica
0: bé.
1: Abans de Florència, a l'autopista A1 italiana, i val la pena sortir, anar com cap a l'aeroport, per trobar la iglesia i anar-la a visitar, perquè realment és preciosa dintre també.
0: O sigui, m'encanta la idea, eh? En comptes d'àrees d'allò de servei, de peatge, parem per anar a veure l'autopista, a l'església de l'autopista.
1: L'església de l'autopista, veus que bé.
0: Doncs ja en tenim una, va, quina altra?
1: Quina altra? Bueno, jo crec que una altra tira una mica molt cap a Itàlia, perquè sóc italiana, però una altra que és excepcional és el santuari de Padre Pio a Sant Giovanni Rotondo, in Puglia, che és una cosa increïble. I deriva da che Padre Pio era com considerat un sant, que no sé si ara és sant realment o què, però a l'època, diguem, quan ell estava viu, era un personatge supercarismàtic que tenia molts seguidors i han tingut que fer una església expressament perquè, clar, arribaven a haver com 30.000 persones allà. Llavors han tingut que fer una gran església, però tenien una contradicció, perquè el Padre Pio era un fraile, com es diu, cappuccino, o sigui, una cosa franciscà, una cosa com humilde, i llavors no volien fer una mega iglesia més gran que el Vaticà. Llavors han creat un arquitecte molt bo, que és el Renzo Piano,
0: sí,
1: i li han demanat a fer una iglesia fabulosa, enorme, però nel mateix temps humil.
0: Bé, bé, clar, això ja entrem en el món de les contradiccions de l'Església, que també donaria per molt. Però és veritat que l'estic veient ara en imatges, jo conforme la Benedetta va dient coses, m'ho vaig obrint aquí a internet, i realment tant la de l'autopista com aquesta són espectaculars.
1: Són espectaculars. Aquesta de Sant Giovanni Rotondo no té façana pràcticament, és com un lateral que tu veus, i veus aquesta estructura feta de pedra de veritat, o sigui que han treballat els enginyers d'Aro, Peter Rice, que era un geni, amb el Renzo Piano, i han fet aquestes arqueries de pedra plena. Una cosa impressionant i que ara, avui en dia, no es pot fer.
0: Clar. Va, doncs ja en tenim dues, a banda de la Sagrada Família. On més ens pots portar?
1: Mira, puc portar a Harvard, a Boston, a prop de Harvard, hi ha el campus del MIT,
0: sí.
1: I allà Saarinen, un arquitecte boníssim que era del nord d'Europa, però que després s'ha mogut als Estats Units, ha fet una capilla, però una capilla molt oberta. És una capilla molt bonica quan entres i et preguntes, però aquesta és una església o què? I després llegeixes la placa i veus que aquesta és una capilla que vol acollir a totes les religions. Llavors no hi ha símbols específics i hi ha un lloc per contemplar, per entrar com una mica en meditació, però qualsevol religió està acceptada per aquí. I jo crec que això és sí. Molt maco.
0: Sí, l'acabo de consultar també i és ben bé així. És molt original, de dintre molt bonica, per fora gairebé no diries que és una capella o una església, i és veritat que no hi ha, per exemple, la típica creu o un campanar o aquest tipus d'elements, eh?
1: Exactament, i juga molt amb la llum que realment és la meravella que tots els humans tenim, és el joc principal d'aquesta arquitectura. És una arquitectura estupenda.
0: Molt, molt recomanable. Va, doncs tenim temps per una església més i et deixem aquí alguna que hagis fet tu, que sabem que n'has fet una de molt moderna i de molt xula. Així que aquesta ha de ser teva, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres hem tingut la sort de fer una església i és a Ferrara, que a més és una ciutat italiana molt i molt maca, i saps, fer una església és una gran experiència, realment, perquè treballes amb tot el tema de l'espiritualitat, del ritual, de la litúrgia, i amb artistes al costat. Ha sigut realment meravellós fer aquesta església a Ferrara acompanyats de l'artista Enzo Cucchi. Ha sigut molt maco.
0: És impressionant. Si la veiem per fora, descriu-nos una mica, perquè crec que la teulada la gent hi reconeixeria la vostra mirada, eh?
1: Jo crec que sí, eh? La teulada té aquesta cosa com de bòvedes una mica catalanes des de fora. Està feta amb una estructura de formigó molt, molt forta i molt fina. I també està tota recoberta d'aquests totxos molt típics d'allà, que nosaltres hem treballat d'una manera especial. Però també la teulada sembla suspesa, perquè hi ha com una línia de finestres que fan veure la teulada suspesa sobre els murs. Llavors tens aquesta cosa com d'entrar ja en un edifici en suspensió.
0: Efectivament.
1: I quan entres...
0: I ara t'anava a dir, i per dintre el que heu fet amb la fusta és impressionant.
1: Sí, sempre teníem la fusta al cap, eh? Teníem moltes ganes de fer una coberta de fusta, fer-la estructural de fusta, que era molt complicat, llavors hem utilitzat la fusta com a element acústic, perquè clar, a dintre de la iglesia l'acústica té que ser suau, no tens que perdre els sons, i llavors allà hem fet una recobertura amb una fusta molt trençada que et dona aquesta impressió de tenir quasi un dibuix molt càlid a sobre del cap, que dona realment tota una atmosfera. Els murs són de formigó, tal qual, no hem pintat, no els hem tocat, són molt d'usos, i la coberta de fusta és molt suau. I llavors també el paviment és molt suau, perquè és una pedra de pulla molt maca, molt dolça, de color beige. I llavors tens aquesta cosa com de contrast també, no? Mm-hmm. I l'obra de Enzo Cucchi amb totes unes grans creus i unes formes de ceràmica negres és molt impactant, impactant.
0: Quan us arriba un encàrrec com aquest o quan guanyeu un concurs per fer una església, com adaptes la teva arquitectura a l'encàrrec en concret? Perquè aquí estem parlant d'una església molt moderna, és a dir, convido la gent a... Després posarem a la nostra pàgina web, quan pugem aquest àudio, posarem el llistat d'esglésies perquè qui vulgui les pugui anar trobant. Però com adaptes l'encàrrec que et fan amb la teva visió de dir vull fer una cosa contemporània, moderna, com és aquest cas?
1: Mira, jo crec que és contemporània moderna i en el mateix temps una mica barrejada amb la història. Tant que hem recuperat peces, per exemple, hem recuperat fustes, hem recuperat unes bigues antigues, enormes, abandonades, que estan al centre de l'església i fan una gran creu. I jo crec que aquesta cosa del contrast és molt important, molt maca.
0: Efectivament. Doncs, Benedetta Tàlia, avui hem començat a la Sagrada Família i hem acabat a Ferrara, però entremig ens hem trobat amb tot d'esglésies úniques al món, que també segur que faran que molta gent visiti aquests temples més enllà que siguin religiosos o no. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Gràcies. Gràcies, Marí.
2: Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa, allà al comandament, com sempre, un dia més. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: T'han arribat les portades de l'Ara i el Periódico?
3: Sí, han Vinga. Arribat.
2: Va, endavant, pues amb l'Ara.
3: Per una banda tenim, Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. Una altra notícia, Espanya lidera el decomís de droga a Europa. I la notícia principal, el papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. I la foto de portada és ahir el papa a la catedral. Després, la mateixa foto també la tenim en el periòdico, i en aquest cas diuen, el papa llama a los catalanes a ser constructores de unidad. Una altra de les notícies, a partir d'hoy el juez tomará declaraciones a vecinos, médicos y abuelos del bebé maltratado. També tenim fallos de software. Rodalies i Adif emprenderan acciones legales contra Siemens por los cortes d'ayer. I un mundial marcado por la tensión geopolítica alza mañana el telón.
2: Molt bé.
3: Fins aquí.
2: Molt bé, Lídia. Moltes gràcies. Bona nit.
3: Bona nit. Fins demà.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
4: Sí, comencem per la Vanguardia. Evidentment, avui la foto destacada és per l'acte del papa aquesta nit, aquest vespre a Montjuïc. El papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família, que serà demà. També en aquesta portada punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya. Un parell de titulars més que la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies i també l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. També en aquesta portada de la Vanguardia, però també ho llegim El País, Donald Trump amenaça l'Iran amb represàlies per l'abatiment d'un helicòpter dels Estats Units i, de fet, informacions de fa poca estona asseguren ja que avui els Estats Units han llançat una sèrie d'atacs contra l'Iran com a represàlia. El punt avui, també, obertura amb la visita del papa a Catalunya. Bon dia i bona hora, agafen les paraules que ha dit Lleó 14, tan sols arribar, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del papa Lleó a Barcelona. I també en aquesta portada, el punt avui, augment dels alumnes que accedeixen a les proves d'accés a la universitat via la formació professional. I acabem amb El País. La foto és per avui el líder del PSOE Extremadura, perquè els socialistes extremenys ofereixen el seu vot al PP si prescindeix de Vox. I també destaquen en aquesta portada que el judici a David Sánchez acaba en versions oposades entre la UCO i els testimonis.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, i recomanem, per cert, a tothom que s'estigui desplaçant en cotxe pel centre de Barcelona que s'informin bé, perquè ens diuen que han començat restriccions que poden comportar algunes aturades puntuals.
4: Sí, sobretot a la zona de la Sagrada Família, carrers com el carrer Rosselló, doncs ja comencen a trobar-se tallats i això ja està complicant una mica la circulació en aquests punts.
0: Molt bé, doncs això avui hi serveix també per demà, sí, durant tot el dia. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
4: Bona nit.

0: Doncs faltaran 12 minuts per les 12, 12 minuts perquè se'ns acabi el dia i, com sempre, els volem aprofitar fins al final.
1: Amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, que fa més de 30 anys que conviu amb una malaltia crònica que arreu de l'Estat afecta més de 5 milions de persones adultes. Quan li van diagnosticar, quan va debutar, era una persona esportista, anava amb bicicleta, de muntanya, també de carretera, i al final ho va deixar, diu que estava tip de no poder controlar els seus nivells de sucre a la sang. En aquell moment es va posar les piles, explica, i va començar una carrera de recerca que l'ha portat a ser un referent com a nutricionista expert en diabetis. Ara acaba de publicar el llibre Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. El nostre convidat d'avui és el Serafín Murillo, ell és nutricionista expert en diabetis, treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu i és professor a la Universitat de Barcelona. Bona nit i benvingut, Serafín.
2: Molt bona nit. Més.
1: Aviam, la primera, has après alguna cosa avui venint aquí al programa?
2: He pres moltes notes i era, bueno, és un dia amb una notícia impactant i he agafat com tres rituals que he vist, no? Un alt de tota la litúrgia de l'Església, com realment està molt treballat, és un ritual antic. Un de nou, que és una gran novetat, que és algo que s'acaba, que és el dels treure els còdics de la farmàcia. Jo crec que això ha sigut una notícia que no sé què faran els fabricants de cúters a partir d'ara amb totes aquestes eines. I després un altre ritual, que era el de Rodalies, que ni tan sols amb la visita l'hem pogut evitar, no? Però tenim de diferents.
1: Doncs és una bona, no? Bona idea, allò expressada en tres moments diferents. A veure, has publicat Más allá de la glucosa, com ho entendré i tratar la diabetes des de l'alimentació, però potser abans hauríem d'entendre com funciona el nostre metabolisme per entendre què és la diabetis.
2: Clar. Parlem de diabetis i són moltes diabetis. Sí. Imaginem un nen, a l'hospital tenim nens que malauradament amb un anyet ja tenen diabetis, parlem de diabetis tipus 1, pot haver-hi una diabetis a l'embaràs, pot haver-hi una diabetis tipus 2, que és la que tracta el llibre, una persona normalment d'edat més avançada, amb més sobrepès. El que tenen en comú és que els nivells de glucosa en sang, que és aquest sucre, augmenten per sobre del que hauria de ser l'habitual.
1: Sí. I el cos no és capaç, no, de fer baixar aquests nivells de sucre a la sang. Què comporta tenir diabetis?
2: Té dos parts. Una és el que pot passar en el futur o en el present, aquest nivell de sucre elevat pot conduir a problemes, a malalties de futur al llarg dels anys, més risc cardiovascular, d'algunes complicacions que passen per tenir aquests nivells de sucre elevats amb el temps. L'altra és la feina que dona, no? És a dir, el tractament. Això no és em prengo una pastilla i prou, sinó que, sobretot associat al tractament amb insulina, necessita regular aquesta insulina, s'ha de fer de pàncreas. És a dir, el que fa el pàncreas de forma meravellosa és com anar amb un pilot automàtic, hem de passar-ho a manual, no? I no hem après, no sabem fer això, no? I hem de mesurar els nivells de glucosa, aplicar la insulina que toca, comptabilitzar els aliments, tot, perquè la part aquesta de la nutrició és tan fonamental, no?
1: Anava a preguntar què no sabem de la diabetis, però deu ser sobretot això, digues.
0: Exacte, no, anava a dir, has parlat de diabetis 1 i diabetis 2, ja has posat els exemples, no?, d'algú petit o algú que ho agafa de gran. Els tractaments serien el mateix o no?
2: No, tenen... El punt comú és la glucosa que augmenta, però el tractament és totalment diferent. A la diabetis tipus 1, que pot presentar-se a qualsevol edat, abans pensava que només amb nens, però qualsevol edat, i aquest sempre va associat amb insulina, des de l'inici. La diabetis tipus 2 és com una cursa de fons, que quan la glucosa en sang apareix, ja sabem que 10-15 anys abans ja comencen a bellugar-se coses al cos que predisposen cap a aquesta diabetis. És a dir, que un cop que a l'analítica de la revisió d'empresa o que la visita al metge dona aquella notícia no molt desitjada de que la glucosa està elevada o que tens diabetis, doncs 10-15 anys abans ja començaven a gestar-se coses que no hem pogut aturar. I aquesta diabetis tipus 2 també pot acabar amb insulina.
1: Potser hi ha una altra cosa que no sabem, potser la diabetis 2 es pot prevenir, la diabetis 1 en canvi no tant.
2: Sí, malgrat que s'estan fent esforços amb recerca, hi ha recerca molt prometedora amb diabetis tipus 1 per intentar frenar-la, això també, si s'agafa molt, molt a temps. Amb la diabetis tipus 2, aquí hi ha part del llibre sobre això, no? És a dir, clar que en teoria sí, és possible frena la diabetis tipus 2, però a la meva opinió humil, és molt poc probable, perquè això suposa un canvi d'hàbit que va a vegades molt més enllà de la persona, no? Reduir el pes corporal, canviar l'alimentació, augmentar l'activitat física, regular la son, són els horaris, són, abans parlàvem dels horaris dels àpats, etc. Doncs això és algo que sí que és probable fer, però que a la pràctica, si mirem les enquestes, mirem els estudis, són poques les persones que són capaces de fer aquest canvi, no només, això no és per un dia, sinó per la resta de la seva vida, no?
1: Perquè la diabetis 2 sí que va íntimament lligada a l'alimentació.
2: Va lligada a la genètica. Com a malaltia, tens una part genètica que per molt que puguis fer, si vas cap a aquella via, potser la frenaràs, baixaràs una mica el ritme, però arribarem igual. I sabem sobretot que és el greix localitzat a la zona abdominal, aquest excés de greix, una activitat sedentària, però sabem que hi ha moltes més coses que no teníem molt controlades. Contaminants, també horaris, la son, l'estrès, tot això va afegint coses que ens van apropant, perquè realment el que ens passa és que el pàncreas produeix insulina, però tots aquests factors fan que aquella insulina no tingui l'efecte que hauria de tenir.
0: I amb l'alimentació què podem fer? Què recomanes?
2: Podem fer moltes coses. El primer de tot és que no ens desbordi tot el que podem fer, no? És a dir, a vegades som massa agosarats en explicar coses que podem fer, i això cada persona veurà fins on pot arribar, no? Perquè la llista de coses a fer és fantàstica, és tremenda. Hem fet piràmides d'alimentació, s'han fet mètodes de plat de Harvard, que no era de Harvard, que era europeu, però que s'ho van apropiar. Hem fet llistes de diferents formes de pautar alimentació. Hem creat models com la dieta mediterrània o l'alimentació mediterrània, que segurament estan molt integrats al que tota la població més o menys coneix, no? És a dir, sabem que hem d'augmentar fruites i verdures, reduir aliments ultraprocessats, que a les farines, l'arròs, la pasta, siguin millor integrals, que hi hagi llegums, això són menjar més peix que carn, i reduir el consum. Això és, més o menys ja tenim com una llista que sabem que, més o menys, quan passem aquests qüestionaris de si es sap o no sap, a vegades hi ha dubtes, però tot això ja més o menys ho tenim en compte. El problema és que el coneixement no t'assegura que posar-ho en pràctica. És a dir, coneixement és bàsic, és la primera part, per això escrivim llibres com aquest, fem tota la divulgació possible, però després que l'objectiu que posem no estigui massa allunyat de la nostra realitat. I això hem de ser molt, tot una mica compassius amb la realitat de cada persona, no? Fins on pot arribar. I aquí és on tenim la part aquesta crítica, no?
1: Que bo, interessant, també, no? Saber fins al marge que un té i com... Clar. Clar, els tractaments han canviat molt en els últims anys?
2: Sí, molt, molt, molt. Segurament, jo vaig estudiar fa molts anys i durant molt de temps no calia estudiar massa, i amb els últims 5-10 amb diabetis tipus 1, per exemple, ha canviat com se li ha donat la volta tot el tractament amb sistemes tan al·lucinants que són capaces de quasi controlar els nivells de glucosa en sang amb una bomba d'insulina connectada amb un sensor de glucosa, i això ha millorat i està millorant fins i tot la reducció d'aparició de problemes a llarg termini amb els nivells de glucosa elevats. En diabetis tipus 2 la notícia és la irrupció d'aquests fàrmacs que ajuden a controlar el pes corporal, a controlar la gana, que van aparèixer fa més de 20 anys ja amb diabetis i ara s'apliquen també amb obesitat i que estan ajudant a que la prevalença o la gestió de la diabetis sigui més favorable.
1: Vas amb bici o no?
2: Menys del que m'agradaria.
1: Però has tornat a agafar la bici, no? Vull dir que
2: poc, perquè quan... Això passa amb molts ciclistes, eh? Alguns continuen, però altres quan deixen la bici faig altres coses, però després costa tornar-hi.
1: És que és duríssima, sí. La bici.
0: Però si haguessis sabut el que saps ara sobre la malaltia i tot plegat, no hauries deixat la bicicleta?
2: No, jo crec que tampoc no tenia massa condicions de base, eh? O sigui, jo tenia més voluntat que classe, eh? Però segurament no l'hauries deixat.

0: legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm, got me now. Brown, mean and young.
1: La veu de Tom Waits és única, feia molt temps que no treia cap tema nou i ara ho ha fet conjuntament amb una banda que també feia molt temps que no publicaven res, Massive Attack, que és una cançó protesta en realitat, Boots on the Ground, contra les polítiques del president nord-americà Donald Trump, i que aquesta setmana ens serveix per anar preparant-nos per l'última paraula, Agnès.
2: L'última paraula del dia, avui la tindrà en Serafín Murillo, ell és nutricionista, expert en diabetis, a l'Hospital Sant Joan de Déu, professor també de la Universitat de Barcelona. Ha escrit Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación, que es pot comprar a partir de demà, 10 de juny, a totes les llibreries, i que ens servirà per entendre doncs, què passa en el nostre cos i sobretot com podem relacionar-nos amb l'alimentació d'una manera segurament més saludable amb diabetis o sense diabetis. Gràcies, Serafín, per acompanyar-nos, per ensenyar-nos aquestes coses. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
3: Doncs és cert que la nutrició és un camp abonat per mites, per falses creences. Parlem del dejuni intermitent, d'aquest fàrmacs que dèiem per baixar de pes, de si prenc magnesi, creatina, diferents suplements, també si eliminem els hidrats o no, si traiem greixos, si els tornem a posar. I una mica una petita crida de no perdre el plaer del menjar, de la part social, de la part fins i tot el dia d'avui espiritual del menjar, i veiem persones que mengen amb culpa, amb por, amb malestar, no? I ni tan sols la diabetes mereix això. Jo crec que ho hem de retornar.

0: Bona nit. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església, i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i Lleó XIV les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat!
15: Visca!
14: Visca el lliure pensament!
15: Visca!
14: Visca la llibertat de consciència!
15: Visca!
0: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat és respecte.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohamed Mostafe.
19: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals,

0: lectora, he d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
1: M'ha semblat un regalet, la veritat.
2: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
3: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar nota. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
4: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
3: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
3: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
7: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
3: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la

0: música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
1: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: El concert acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
2: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
2: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la derrota ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'Estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
23: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
22: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
24: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
22: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
25: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona del risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
26: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i segons Encarles
1: Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
2: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això,
1: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
3: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
5: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
3: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
6: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
7: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
8: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
7: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
27: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
28: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
27: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
28: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
27: La nova guia es publicarà al novembre.
4: Esports.
0: Amb el David Ubach.
9: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pasqual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
10: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva. Bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
9: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
11: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
9: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
12: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
9: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
14: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
9: Parlem ara de futbol.
4: Trescat Info.
9: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
9: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
4: Trescat Info.
9: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
9: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan agafant molta experiència a nivell internacional.

0: És la una.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte cinta molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure'ls tan pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venint de Rubí, hem vingut dos autocars, també altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1:00 PM quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no, no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons de 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat!
15: Visca!
14: Visca el lliure pensament!
15: Visca!
14: Visca la llibertat de consciència!
15: Visca!
0: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Muhammad Mostafe.
19: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
21: I ens esperàvem que fos fàcil. I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final

0: La quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
1: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
2: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament. 3CAT Info. 3CAT Info. Tornem a obrir el focus, anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és la representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
3: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA

0: ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per tres nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028. Concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
3: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
4: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
2: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
5: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
2: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
6: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última Hockey Lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
2: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
7: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
2: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
8: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana. Bon matí.
9: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
2: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
1: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, París, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita del Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, el popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortiguéssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i segons encara Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, al temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: 3CAT Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
1: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
17: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després,